0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Son las 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Podcast-y.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Cardedeu, 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la ronda de dalt hi ha retencions en tot el tram fins a la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses sobretot a les comarques de Girona, també fins a l'Alt Maresme aproximadament. Aquests núvols que a la resta de Catalunya simplement deixaran quatre gotes despistades i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona i de moment a l'àrea de Barcelona algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà sobretot a Girona i Barcelona. setmana, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i al cap de setmana en general matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants el diumenge i amb nits ben i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisemanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment, la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
8: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
9: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
2: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
10: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
11: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, dos són nens petits que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
12: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim, tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
10: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 03, convocada per dimecres que ve.
2: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous, la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat, té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
13: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
14: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
2: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
16: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
15: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa alçar als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
17: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la direcció nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local, a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
18: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
17: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
2: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
19: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
20: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
21: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
19: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Avui Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
3: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
4: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
3: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
3: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: A tot això, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
22: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pic arribarem passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període d'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
23: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc-i-blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden 2 jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esports Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
17: El Centre d'Esport Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
1: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
17: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell-Antequera.
2: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir a la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden 2 jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les 2 rondes en sentit sud. A la ronda de dalt fins a Penitents i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors.

0: mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
1: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
1: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats. Per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
0: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta, me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido la verdad que una situación muy inhumana.
7: Detenir a les persones

0: que a més estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o el 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
2: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
3: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per a aquestes situacions doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
2: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien al nucli d'Espinavell.
3: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
2: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
1: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
4: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
5: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
4: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
5: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
4: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I no ens movem del camp encara perquè Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat determini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
6: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
7: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
8: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
7: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
8: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat, no ens és favorable.
7: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
1: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Quin impacte va tenir realment? I sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
9: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
1: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell cisma o el moviment no va saber construir alternativa?
9: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hagués dos partits que estaran tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de sí, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unas elecciones y las ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, era una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial i se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
1: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M i bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
10: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off d'ascens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat com a segon classificat disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
11: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 km i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
12: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè hem augmentat, generarem els 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada, hi haurà 5 nens que ho faran.
11: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
1: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls, el David Navarro.
13: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
14: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
13: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers quan se reivindicaven les places.
2: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta, per tant ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
4: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista AP7, amb lentitud, amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit de sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord, la C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, a la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud en el cas de l'autovia 2, també a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes ja aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no, de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. És tot de moment. Molt bon dia.
2: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
0: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona, ja aquest matí, van per lliure i continuar plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també a hores d'ara la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. I al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després de temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui?
9: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilot endavant, si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
2: Doncs gràcies, Noèlia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tot l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum, és a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles, és a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
2: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui.
16: Bon dia.
2: De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix que una família acomodada que una família vulnerable, doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària i injusta i que hi ha altres maneres, no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
2: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
2: Hola, sí, sí, l'escoltem, digui.
16: Sí, no, deia que vam pensar, creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no és un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alçada d'inflació com va ser mai en aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un IVA reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris doncs, per recaptar. No? Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions de costa nostra, no? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica, no? Però no només això, sinó que també hem de fer és que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant, no? Bo social, ajudes per aquí i per allà, sinó que s'ha de fer és, doncs, que l'Estat intervingui, no? Intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament, no? I que per tant hi hagi, doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
2: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers quan se reivindicaven les places.
2: En 10 minuts ens plantarem a 8:45, parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Bigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudó van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran doncs demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca, conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense Plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les accions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
2: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
10: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
20: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
10: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
2: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de FACUA a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no? És un servei, és una primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Ustec Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en que dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja haguéssim, si no confiéssim, ja no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global, que vol dir posant doncs,

0: volem tractar tots els, i cadascun dels punts.
1: Tots els punts, però aquest, el dels salaris, ha de ser el principal punt de l'ordre del dia en el marc de les negociacions, o sigui, hauria de ser el primer punt a abordar?
0: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com per cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració, per tant, perquè no torni a passar, doncs vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí, Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
0: Tant de bo, perquè era, tenint en compte doncs, que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin a poder introduir doncs, millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en, si queden en 30 euros és molt, doncs tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora de aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que de fet ja s'apaga. També han escrit amb pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que de moment manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí el punt de trobada era el camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Minuts per arribar a 9:15 del matí, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació

0: és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
0: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entès a la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
3: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
2: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que es corre cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
3: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i sobretot creant nous relats alternatius.
2: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
3: Doncs avui recollirem una mica preocupacions per una banda, per altra, què s'està fent i finalment compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb el altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
2: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau del barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
0: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
4: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la Conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem passat juliol. Aquí a la Conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubac, es diran el Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
6: La tradició es vesteix de celebració en la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany el concurs d'esquila ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubac són els nuvis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
0: Minuts per arribar a les 9, és temps pels esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
7: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi, l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps, amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani un cop més va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem.
7: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden 2 jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parayuelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
9: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
7: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Fondaglòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
0: I que nosaltres explicarem dilluns.
7: I tant.
0: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
7: Igualment.
0: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
10: Bueno, ya está.
11: ¿Y qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
11: ¿Cómo que una pizzería, por
10: favor? Pizzería temática de cine.
12: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
13: ¿Sabes qué película es esta?
14: Jurassic Park.
15: Mira los comentarios.
16: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
17: La pizza está brutal. 5 estrellas.
16: ¡Guay!
17: Propina de $1.15.
12: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
18: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
19: No puedo estar aquí.
20: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
12: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són...
21: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
22: Bon dia, Cardedeu, capital del món.
23: Avui és divendres 15 de maig de 2026.
22: I avui arriba la gresca. Agafeu paraigües i Gore-Tex, que taleta el que ens espera.
23: Així que benvingudes totes al 587è Infopodcast Cardedeu.
22: Va, Susana, mentre l'aigua ens deixi, tira.
23: Doncs mira, Enric, avui és el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència.
22: Sí, senyor. M'encanta.
23: També Sant Isidre, patró de la pagesia.
22: Felicitats, iaio, estàs on estiguis.
23: Tal dia com avui, però de 1996, presentava l'informatiu la Clara Armengol i ens explicava que l'escola Germans Corbella feia reformes per ampliar les instal·lacions. I avui acabem dient buscar qui oli remena els dits en unta.
22: Has vist? Si vols fer les coses, fes-les fins al final. Va, i avui us expliquem que demà, dissabte a les 12 i amb entrada gratuïta, en Jordi Cabré presentarà el seu nou llibre, Montseny, una biografia. I on serà? Doncs on ha de ser? Doncs al Tarambana. El cap i a fi és el bressol de la cultura d'aquí, Cardedeu. I qui el presentarà? Doncs, Susana, qui ho presenta?
23: És que aquesta notícia és publicitat.
22: Ah, doncs jo mateix ho presentaré, així que aprofito i escombro cap a casa, va, que després de gairebé 600 infopodcasts ja podem fer-ho. I us convido a totes i a tots a venir a aquesta presentació, i és que qui no estima el Montseny? És un llibre de símbol editors.
23: Quan diu que us convida, vol dir que us convida a venir. No us convidarà res més un cop estigueu allà, que ho sapigueu.
22: A una abraçada, una encaixada, a una cervesa compartida, cadascú paga la seva.
23: Molt bé. Va, i parlem ara del temps.
22: Vinga, va, alerta, perquè avui és el dia clau de les tempestes. I és que, tot i que les tempestes grosses aquestes s'esperen a partir de les 3, estem en alerta durant tot el dia per intensitat de pluja. I a partir d'avui, cada dia, però, més sol. I les temperatures cap amunt, alerta, Susana, perquè ja s'enfilaran per posar-se al cap de setmana que ve, fregant els 30 graus. I és que aquest any aquesta xifra ha costat molt d'arribar. I això són molt bones notícies. De fet, no s'espera arribar-hi, encara. Només estaré molt a prop d'aquí a una setmana vista. I avui, recordem, paraigües. I dels ferms, no d'aquells que es posen del revés com un embut.
23: Jo, si la setmana que ve ja estem al voltant dels 30 graus, aquest estiu moro. Ha. Passem a l'Horta, que sí que ho patirà, sí, amb tanta solana.
22: Ei, recorda que fa uns anys estàvem a 30 graus des del març,
13: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
22: Moment de controlar plagues, aigua i calor, reviseu fulles, si us sembla que no estan bé, és que segurament és així. Pregunteu al vostre centre de confiança i compreu sempre, sempre, sempre productes ecològics, o feu-los vosaltres. Si no compreu productes ecològics, acabareu amb marietes, cuques de llum i tots els depredadors de les plagues. De fet, abans de posar productes, podeu intentar-ho amb aigua d'ortigues i, sobretot, sobretot, que el vostre tros, pati, jardí, el que sigui, doncs sigui un lloc molt beneficiós per ocells, insectes, beneficiosos, etc. Com més natural ho tingueu, menys plagues hi haurà.
23: Molt bé, vaja, avui passem del porta a porta perquè és divendres, però sí que tenim farmàcies de guàrdia.
22: Ep, i avui divendres
23: Palau
22: sí que hi ha porta a porta, Susana. O no, ben bé, però a l'Estalvi fa bastendres.
23: Avui tenim la Palau, la Gatell i l'Estalvi i dissabte i diumenge tindrem la Casas.
22: Molt bé, em sembla meravellós. I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I dissabte...
23: A les 12 del migdia al Tarambana, com ja us hem explicat, l'Enric presenta el nou llibre de Jordi Cabré, Montseny, una biografia, en una xerrada amb l'autor.
22: Sí, i a 6:15, Retrocine. Alerta, perquè al Cinema Esbarjo hi haurà Regreso al Futuro.
23: Wow.
22: Sí.
23: I a les 8 a la Textil, Rase, gran concert obert, corals de Cardedeu.
22: Ap, aquí, diumenge.
23: A les 5 al Cinema Esbarjo, cinema relaxat, Vainilla.
22: Molt bé, i com acabem avui i comencem el cap de setmana?
23: Doncs acabem amb La Mentidera d'Arnau Folk.
22: Sí?
23: La Mentida.
22: Ah, exacte, ara sí que sí, La Mentida d'Arnau Folk. I amb això...
23: Feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
22: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
23: Per a Ràdio el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
22: De fet, no, no us esperem de dilluns a divendres. Us esperem demà, a les 12 del Tarambana.
23: Vinga.
22: Salut i Pabla, conseller president, i feu-vos sòcies.
14: Seguies atiant la flama.

0: aquelles pintures rupestres que vivien d'aquell foc.
1: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la Xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu.
2: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
3: Osona. Ràdio, música, podcast.
4: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: L'accés a l'habitatge és la principal preocupació dels catalans. Així ho van manifestar un terç de la ciutadania 10 punts més abans que a l'estiu. Tot i que és una preocupació transversal, sobretot als joves d'entre 25 i 34 anys, és el que consideren el problema més greu. Hi ha poca oferta d'habitatge i la que hi ha és cara. Els preus de compra són inestables per a una part de majoria de la població i el lloguer no para de créixer malgrat les mesures que s'apliquen des de l'administració en zones tensionades com Vic, Manlleu, Torelló o Ripoll. A la capital d'Osona, per exemple, l'any passat el preu mitjà de lloguer era de gairebé 683 euros segons dades del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge. Això fa que sigui difícil per a molts joves emancipar-se encara que tinguin una feina estable. Però per a les persones que estan sense feina, que no disposen d'una xarxa familiar o que són víctimes de racisme immobiliari, la situació és encara molt més greu. Per pal·liar aquest dèficit, el govern de la Generalitat impulsa la construcció d'habitatge protegit, però els resultats no seran immediats. Coincidint amb el tancament d'activitats comercials pel canvi en els hàbits de compra, diversos propietaris demanen reconvertir antics locals situats als baixos en habitatges. Als municipis més grans d'Osona i el Ripollès, els ajuntaments estan concedint permisos per fer-ho. És una opció que pot ajudar a pal·liar la manca d'habitatge, però també comporta riscos. Acceptant que els carrers sense establiments oberts tenen menys vida i que cal garantir la transformació en habitatges, que es faci també amb garanties i d'acord amb la llei, perquè compleixin tots els criteris d'habitabilitat. És divendres 14 de maig de 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 a la tertúlia, parlarem sobre quina és la situació dels docents al llarg d'aquests dies en motiu de les vagues del sector de l'educació i també parlarem sobre el desacord entre sindicats i educació. Ho farem de la mà de la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també amb Glòria Boix, representant dels docents de vaga. Després d'escoltar la cançó del dia, serà a 9:15 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Sticky Fingers dels Rolling Stones. I a la recta final del programa, a partir de 9:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i repassarem algunes de les novetats musicals que han sortit avui divendres. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Els docents d'Osona van fer una bicicletada ahir al matí pels carrers de Vic en el marc de la jornada de vaga convocada a la Catalunya Central, Andreu Giménez, del 9FM.
2: Una bicicletada pels carrers de Vic es va escenificar la jornada de vaga convocada per aquest dijous. Més d'un centenar de docents i famílies es van concentrar a la plaça Major a primera hora del matí, vinguts de les columnes de Torelló, Manlleu, Calldetenes i la capital osonenca. Aquest va estar el punt de partida d'una marxa que va recórrer diversos punts de la ciutat. Van anar parant per fer proves com el joc de les cadires o trencar l'olla en el marc d'una jornada reivindicativa i lúdica. Sònia Zapata és la delegada del sindicat USTEC.
3: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets, perquè estem lluitant per una escola que sigui pública, que sigui catalana, que sigui de qualitat i que doni la igualtat d'oportunitats per a tothom.
2: L'objectiu de la mobilització també va estar entorpir al màxim el trànsit perquè se'ls escolti com a mesura de pressió cap al govern.
3: Estem lluitant per als nostres drets laborals i salarials. Necessitem més recursos, necessitem més mans, més eines per poder atendre tot el nostre alumnat. I això, doncs, passa perquè el govern també ens signifiqui el nostre sou, que nosaltres fem el dia a dia dintre de les aules. Necessitem que sentim-nos valorades.
2: La mesa de negociació d'aquest dijous entre Educació i els sindicats va acabar sense un acord. A Vic, ahir al matí, els docents criticaven, entre altres coses, la falta d'informació del departament en la presa de decisions que afecten el sector i la poca voluntat de negociació. En parla Glòria Boix, mestra d'Educació de Primària.
4: Amb aquestes meses, ells han dit, l'únic que fan és un traspàs d'informació, farem això, farem allò, no farem això, no farem allò, el que sigui, i després fan el que els hi semblen. Un exemple clar seria que hi havia d'haver un concurs de trasllat autonòmic, es va publicar, es va dir que es faria, i un bon dia es van presentar amb una mesa dient que no es faria sense donar explicacions ni res. De fet, moltes informacions importants com el pla de pilot dels Mossos, totes aquestes informacions importants, i sempre les donen que l'any demà o hi ha un pont, o hi ha unes vacances, o hi ha alguna cosa. És a dir, voluntat de treballar conjuntament amb nosaltres no hi és. I que no enganyin més a la gent, perquè no és veritat. Perquè si fos veritat, avui no seríem aquí.
2: El calendari de vagues presentat fins al 5 de juny es manté, si en la mesa de negociació de dimarts que bé no s'arriba a un acord.
0: I en la primera reunió de la taula sectorial no es va arribar a un acord, però sí a una nova proposta de trobada dimarts vinent, Andreu.
2: Els sindicats esperen que Educació els presenti una proposta negociadora que permeti parlar d'escola inclusiva, però també de salaris. Si no els convenç, han advertit que no s'estiran a la trobada. En declaracions, Ustec ha dit que la recuperació del poder adquisitiu és fonamental i no deixaran de banda les negociacions el model d'escola inclusiva amb totes les mesures i recursos necessaris. Des del Sindicat de Professors de Secundària lamenten la falta d'empatia del govern i han titllat la proposta de la consellera Niubó d'irrisòria. CGT va descobrir la trobada d'ahir com un insult a la comunitat educativa i Comissions Obreres i UGT van acceptar que l'acord s'ha d'ampliar. El calendari de mobilitzacions continua obert si no s'arriba a un acord i el proper dia 27 es torna a convocar una vaga a tot Catalunya.
0: La meitat dels diners de benestar social del Ripollès es destinen a la gent gran, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: La majoria dels recursos del Consorci de Benestar Social del Ripollès es van destinar a persones amb manca d'autonomia, un 52%, que sobretot són gent gran. El pla de despesa el completaven els diners destinats a nens i adolescents, amb un 22%, i a les persones amb dificultats socioeconòmiques, amb un 11%. També es destinava un 5% a ajudar les víctimes de violència. Així ho va explicar la directora de l'ENS, Elisabet Ortega, en la presentació al Consell d'Alcaldies de dimecres, en què va exposar que la liquidació del pressupost de l'exercici 2025 havia sortit positiva. Així ho valorava Ortega.
6: A nivell de despeses, el 2025 hem tingut unes despeses de 2.574.599,48 €, que vol dir un 95,56% de lo previst executat. A nivell d'ingressos hem tingut 2.648.096,75, que vol dir un 98,29% executat, i el resultat pressupostari és positiu i hi ha, bueno, una diferència de 73.497,27.
5: El 63% dels ingressos van arribar al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. Els ajuntaments, amb un 28% d'aportació, van ser l'altre puntal econòmic per cobrir el finançament. El cost per habitant s'enfilava fins gairebé als 100 euros i d'aquests diners els consistoris n'aportaven uns 30.
0: I l'Ajuntament de Vic reforça aquest estiu el suport a les famílies amb una nova línia d'ajuts per als casals d'estiu. La convocatòria, dotada de 50.000 euros, s'adreça a famílies amb rentes mitjanes i que estiguin treballant, Andreu.
2: L'Ajuntament de Vic fa un pas més per facilitar l'accés dels casals d'estiu amb una nova línia d'ajuts per a famílies treballadores. La convocatòria, dotada amb 50.000 euros, vol ajudar a cobrir part del cost de les activitats d'estiu per a infants i joves de la ciutat. L'ajut està adreçat a famílies amb rentes mitjanes que compleixin requisits econòmics i laborals i preveu una aportació de 160 euros per fill. Les sol·licituds es podran presentar durant la primera quinzena de juny. Sentim a la regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic, Núria Homs.
7: Amb uns barems que hem intentat que realment arribin en aquesta classe mitja treballadora, és a dir, aquí els dos progenitors, o el progenitor, en el cas que només n'hi hagi un, ha de treballar per poder accedir als ajuts. Un ajut únic, bueno, o sigui, absolut, diguéssim, per cada fill, de 160 euros. Les persones demanaran l'ajut, no tindrà l'ajut a priori, sinó que haurà d'avançar els diners, però després, al setembre, doncs, tindrà temps fins a finals de setembre per justificar amb la despesa.
2: A banda d'aquests ajuts, la ciutat tornarà a oferir una àmplia programació de casals d'estiu per a infants dels 3 als 16 anys. Així ho explica la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, Bet Franquesa.
7: Però aquest any també hem volgut donar molt protagonisme a totes les entitats i a totes les associacions i els clubs esportius de la ciutat que preparen activitats per enriquir aquest estiu en els nostres infants.
2: També hi haurà els casals municipals que es faran a l'escola Vic Centre per un centenar d'infants en horari de 9 del matí a 1 del migdia. També s'ha de donar suport a diferents AFES perquè puguin organitzar els seus propis casals, especialment a l'escola Estel. Pel que fa als joves, es manté el programa Civicus per alumnes de 6è de primària i 1er i 2è d'ESO. A més, aquest any s'hi suma una nova proposta teatral impulsada conjuntament amb Escènic, ho explica el tècnic de joves de l'Ajuntament de Vic, Joan Casas.
8: La idea és poder fomentar també tot aquest esperit teatral que té la ciutat, no? que té molt arrelada i que donar-li sortida entre adolescents i joves.
2: El taller girarà entorn d'Alícia als País de les Meravelles i culminarà amb una representació final al Teatre de l'Atlàntida.
0: L'Ajuntament prohibeix fer activitats a la plaça Major pel mal estat de Camp Blanchard i Isaac Muntados.
5: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha decidit prohibir temporalment la celebració dels actes públics a la plaça Major i instal·lar-hi elements de protecció preventiva davant del mal estat i del deteriorament de Camp Blanchard, l'edifici històric situat al número 1 d'aquesta plaça i just al costat de l'Ajuntament. En els darrers temps s'han produït despreniments d'arrebossats i altres elements de la façana que farien pensar que s'ha produït algun moviment estructural. Aquest fet, sumat al mal estat general de l'immoble, ha obligat el consistori a actuar amb criteris de prevenció i seguretat. L'alcalde Ramon Roquer, de més, explica que el consistori va declarar l'edifici en ruïnes farà més de 2 anys. L'Ajuntament va redactar el projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el procés va ser aturat pel Bisbat de Vic, que va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Ara mateix s'està a l'espera de la sentència definitiva, després que el jutjat hagi posat en qüestió un dels informes del Departament de Cultura de la Generalitat i hagi demanat que aquest tingui caràcter vinculant quan ni la Llei de Patrimoni ni el POU municipal així ho exigeixen, atès que aquests informes tenen només caràcter consultiu. Sentim a Roquer.
9: Que estem pendents de la sentència definitiva que ens permeti l'Ajuntament doncs, tirar endavant amb aquest procés d'enderroc parcial d'una part de la finca, perquè de fet els estudis astrològics i històrics que es van fer de la finca requereixen que intentem preservar algunes estances i una part de la façana d'aquest edifici. La problemàtica ve en el fet que la finca porta ja 2 dècades buida i de poc a poc s'ha anat deteriorant fins al punt de que des de l'Ajuntament pensem no, que és una finca que pel seu estat ruïnós hi ha perill evident que pugui arribar doncs, a despendre's alguna part d'ella o perquè no pogués arribar a caure tot l'immoble.
5: La plaça Major és un espai on s'hi fan moltes activitats i evidentment això suposarà un problema sobretot per les activitats de l'estiu, tot i que es pot allargar més en el temps.
9: De moment l'Ajuntament anirem traslladant totes les activitats que s'haurien de fer a la plaça en altres punts del poble. Properament tenim l'equip d'etapes, fer l'activitat al passeig, més endavant tenim la revetlla de Sant Joan, també crec que es podrà situar en el passeig, veurem què passa amb alguna activitat a l'estiu, Festa Major, però bé, en tot cas encara queden molts mesos, podem ser a temps de reconduir la situació.
5: Can Blanchard és un habitatge senyorial barroc de la Vila Vella. Vinculat a la família Blanchard, va acollir una drogueria, una confiteria i cereria i encara conserva alguns elements d'interès com la façana refeta l'any 1648 i part del mobiliari de l'antiga botiga. L'immoble va ser declarat bé CIL l'any 2010.
0: I l'alumne de l'Escola d'Hostaleria del Vallès Oriental, Giancarlo Pérez, guanya el concurs Conviu Curo Challenge. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona. L'alumne de primer de cicle de grau mitjà de cuina i gastronomia, Giancarlo Pérez, ha guanyat la final del certamen Gomicuro Challenge, una competició entre escoles d'hostaleria de cada país que està promoguda per l'empresa italiana Unox, referent internacional en la fabricació de forns professionals per al sector de la restauració. Després de superar la fase inicial a través de l'aplicació Conviguru, on havien de superar preguntes sobre cuina, pastisseria i tècniques, Giancarlo Pérez es va classificar per a la gran final espanyola disputada a Pàdua, a Itàlia. Allà l'alumne de l'escola la Montornesenca va aconseguir la primera posició nacional després de preparar durant un temps limitat 2 plats, xiu-xiuets de volcà mediterrani i memòries de xocolata, així es deien. Com a premi, Pérez es va endur maletida eines professionals de cuina, una estada formativa al restaurant La Sarte de Martí Mirasategui i un curs d'alt nivell a l'Escola Alma, l'Escola Internazionale di Cucina Italia. L'estada a Pàdua també va incloure una experiència formativa i cultural, així com una visita a Venècia.
0: El projecte Art i Escola celebren enguany 10 anys convertint les aules en espais de creació artística col·lectiva i entre els centres participants hi ha la FEDAC de Sant Feliu de Sant Feliu de Codines, que aquest curs ha treballat el concepte del contacte amb alumnes de segon de primària i tercer d'ESO, Laia de Déu, Ona Codinenca.
11: Més de 700 alumnes de 15 centres educatius del Vallès Oriental participen aquest any d'aquesta iniciativa impulsada per ACVIC i l'Associació Cultural de Granollers, que culmina amb una exposició conjunta al Museu de Granollers que es va inaugurar el passat dimecres 13 de maig. A Sant Feliu, els alumnes més petits han treballat el contacte amb la natura a través de sortides al bosc, observació de l'entorn i una obra col·lectiva inspirada en la muntanya de Sant Sadurní. La Núria Vilanova és la mestra responsable del projecte Primària.
12: I els que han fet els de segon ha estat el contacte amb la natura i han anat diverses vegades al bosc, han treballat dibuixant sobre plantes, han dibuixat també coses que veuen de la natura i doncs l'últim que vam fer va ser anar a veure des d'un punt que es veia molt bé Sant Sadurní i dibuixar-ho amb una obra col·lectiva, o sigui, tothom va fer un tros de la muntanya de Sant Sadurní. Van fer una foto, la van repartir i la van dibuixar.
11: Els alumnes de l'ESO, en canvi, han abordat el concepte del contacte des d'una vessant més corporal i artística, combinant dansa, moviment i sons de la natura en una proposta audiovisual col·lectiva. El projecte, més enllà de la part artística, busca que els infants experimentin processos creatius compartits i aprenguin a expressar idees i emocions a través de llenguatges contemporanis. I precisament pels alumnes, una de les parts més especials ha estat sortir de l'aula i convertir l'entorn proper en una obra d'art. L'exposició es podrà visitar fins al 7 de juny i recull els treballs col·lectius de 15 centres participants d'aquesta desena edició.
0: Moià dona el tret de sortir d'aquest dissabte a la setmana dels Geoparcs UNESCO 2026 amb una proposta que fusiona l'art contemporani, l'educació i el territori Laio.
11: El Museu de Moià inaugura a les 12 del migdia una exposició nascuda de la col·laboració entre l'Espai de Creació a Cobert i l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Moianès. Sota la direcció de l'artista Marta Roc, els estudiants d'expressió artística han participat en un procés de creació col·lectiva en la geologia i la ceràmica han estat les protagonistes. El projecte ha permès experimentar en matèries del territori. La directora de l'Espai a Cobert, Nerea Campo, explica com ha estat aquest procés de treball compartit amb els més joves.
13: És que ha anat vehiculat amb moltes sessions a l'Institut, però també amb sortides, amb visites a ceramistes locals, amb visites a la depuradora, és a dir, ha sigut un treball extens i profund i d'alguna manera molt poèticament tanquem aquest procés amb aquesta exposició en la que extraurem aigua del pou, la filtrarem en aquestes peces de ceràmica que han anat produint l'alumnat, serviran per filtrar l'aigua i retornar-la al pou.
11: L'exposició, que es podrà visitar fins al 31 de maig, no és només una mostra d'objectes, sinó el resultat d'un diàleg amb la terra del Moianès. Sobre la posada en escena i com el públic trobarà aquestes obres integrades a l'espai del museu, la directora ens en detalla el muntatge.
13: L'aigua circularà en temps real, és a dir, que mentre duri l'exposició estarà sortint tota l'estona aigua del pou de la Casa Museu Rafael Casanova, dirigint-se per uns tubs a la sala d'exposicions i anar passant una per una per aquestes peces, que a més de ser unes peces artístiques de ceràmica, tenen la funció de ser un filtre, aniran filtrant peça per peça, tornaran, recolliran i tornaran neta al pou.
11: Aquesta inauguració és només el primer acte d'un programa que continuarà aquest diumenge amb motiu del Dia Internacional dels Museus, oferint un taller de talent manual i jornada de portes obertes a la Casa Rafael Casanova. Les activitats del Geoparc a Moià s'allargaran fins al juny amb sortides geològiques i formacions especialitzades.
0: I a través del temps, la identitat i el refugi, més d'una vuitantena d'alumnes de 5 instituts del Baix Montseny han treballat l'assignatura de visual i plàstic. Enric Rubio.
10: Així és, Ona, i és que el projecte X-Arts agafa aquests tres conceptes que es desenvolupen en tres maletes, que alhora contenen propostes que s'han de desenvolupar a l'aula, referents i elements físics que funcionen com a recursos per a ser utilitzats a classe. En una jornada de tancament, els alumnes de l'Institut Pla Marcell, Manel Raspall, Reguisol, Can Racor i Ginebró es trobaven a Cardedeu per compartir els processos creatius i les obres realitzades durant el curs. Escoltem a Marçal Oliver, professor de Visual i Plàstica de l'Institut Pla Marcell.
14: Per l'alumnat és molt positiu trobar-se amb companys d'altres centres i veure que el que estan fent, no? El fet de sortir de l'aula és molt important. El fet de la trobada d'avui, que puguin entrar en tallers d'artistes i puguin, no?, interactuar amb ells, veure aquesta realitat, jo crec que és molt interessant, no? Entrar al museu, no? Aquest fet d'entrar a les aules, bueno, de treure les aules al carrer per un cantó i poder visitar aquests tallers i conèixer aquests artistes en primera persona, crec que és el que destacaria més de la sessió d'avui i el compartir entre iguals.
10: Paral·lelament a compartir les obres realitzades, l'alumnat va poder descobrir els projectes personals d'artistes locals com l'Anna Estany, en Jordi Aligue i en Guillem Pla, així com visitar l'exposició La síndrome de la gallina ponedora al Museu Arxiu Tomàs Balvell, una exposició sobre l'ús del temps i la possibilitat de futur.
0: I els pianistes Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició de la Clàssica Jove de Vic, enguany dedicat al matrimoni Schumann, Andreu Jiménez.
2: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició de la Clàssica Jove de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran dos concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaniada, una proposta de format íntim, i l'altre un concert per a dos pianos a la plaça de la Catedral. Sentim a Maria i Joan Espuny.
15: Hi ha un terme que es fa servir molt en la música clàssica, que és schubertiada, no? Que és la idea d'una batllada, normalment en música de Schubert, i se'ns va acudir, doncs, això, fer una schumaniada, una vesprada romàntica, en la que farem música, doncs, dels dos compositors, a més de dos altres compositors que van estar molt relacionats amb el matrimoni, no? Que són Mendelssohn, Félix Mendelssohn, i Brahms.
16: Vam buscar un repertori completament diferent. Tocarem més aviat obres a partir dels finals del segle XX, finals del segle XIX, principis del segle XX.
2: La cita que engloba també el clàssic en moviment centrant-se en la figura de Mozart, també la seva clara vocació educativa i comunitària. Hi participaran més de 1.200 persones, entre alumnes, entitats i equipaments culturals de la ciutat. La directora general de la Fundació L'Atlàntida, Montse Catllà.
17: Tots els centres educatius de secundària de la ciutat de Vic, inclòs el centre de règim especial l'Escola Estel, participen en el clàssic en moviment. I en aquest any comptarem amb Call d'Atenes, Taradell, que ja és la seva segona edició, i Sant Hilari.
2: Uns 600 estudiants prendran part en les diferents activitats programades, entre elles un joc de pistes musical per trobar una partitura pensat per apropar la música clàssica als més joves d'una manera participativa. Sebastià Bardolet és el creador de l'Escape Room.
18: Un flashback, diguem-ne, de Clara Schumann, que ja és gran, i que intentant ordenar les partitures de Robert, descobreix una carta que n'hi ha una que desconeguda. I llavors els nens han de fer tot de pistes i passar unes proves.
2: La iniciativa compta amb la implicació de l'AMBIC, l'Orquestra de Cambra de Vic, l'Acadèmia de Cambra i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, així com de la Biblioteca Pilarín Vallès, les llibreries de la ciutat i la Universitat de Vic.
0: I per segon any consecutiu, la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors va escenificar dissabte el lliurament dels 28 ciris de cera natural del Tabernacle de la Mare de Déu a persones i entitats mereixedores de la distinció, entre les quals una de les persones va ser Martí Rubiró, director del Nou TV. La congregació va reconèixer la tasca del mitjà de comunicació en la retransmissió que en fa cada any dels actes que se celebren en el marc de la Setmana Santa, com la Processó dels Dolors. Moments després, el ceramista Jan Madrenes va protagonitzar una acció artística amb l'exposició posició entrar en ressonància amb l'acompanyament de Marc Bernis a l'orgue. Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I per última vegada aquesta setmana saludarem una vegada més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
20: Molt bon dia, per fi ja divendres, ja tenim aquí un nou cap de setmana i atenció perquè avui serà un dia més propi del mes de març i fins i tot gairebé d'hivern a la zona del Pirineu. Un dia més, glaçades, estem en uns dies que les glaçades no paren de produir-se a la zona del Pirineu. I la inestabilitat serà la gran protagonista el dia d'avui. Ens veiem això amb ambient fresc, fred al zona del Pirineu, i moltes mínimes per sota dels 0 graus, alta muntanya, i entre els 5 i els 10 a molts llocs. Hi ha molts núvols ja aquest matí, ens està a punt de creuar una llengua d'aire àrtic, que ja la tenim a sobre, i la inestabilitat anirà més durant el dia d'avui. Sobretot a la tarda, a partir del migdia, és quan creixeran més les nuvolades, hi haurà tempestes, i les precipitacions poden afectar totes les nostres comarques. Seran entre febles i moderades, moltes al voltant dels 10, 15, 20 litres. Atenció, la cota de neu baixarà, cota neu de 1.200-1.300 metres, zona del Pirineu, i fins i tot pot nevar una mica cap al Montseny. Per tant, dia de, per abrigar-se, dia de, com deia, de març, eh? I les màximes molt baixes a zona del Pirineu, moltes màximes al voltant dels 10 graus, a la resta els hi costarà arribar als 15 graus de màxima. tota aquesta inestabilitat, tot aquest aire fred, demà es comencen a tirar, dissabte serà un dia molt més tranquil i les temperatures màximes pujaran clarament. I diumenge també serà un dia més tranquil, tot i que a la tarda hi haurà més tempestes, unes tempestes que no seran molt intenses, però sí que hi pot haver bastantes més tempestes diumenge que només dissabte. En resum, avui un dia de març, un dia de gairebé d'hivern, a partir de demà, més tranquil·litat, més sol i només alguna tempesta el diumenge a la tarda. Moltes gràcies, que tingueu un gran cap de setmana. Adeu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Esperem que tinguis molt bon cap de setmana i a veure com avançarà el temps aquest cap de setmana, aquests dos dies, dissabte i diumenge. Nosaltres, a partir de 9:45, aquí a la tertúlia tindrem a l'estudi la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també ens acompanyarà Glòria Boix, representant dels docents de vaga, perquè amb elles dues parlarem sobre com està ara mateix la situació dels docents després d'aquestes setmanes, d'aquests dies, en motius de les vagues al sector de l'educació, i també parlarem sobre el desacord entre els sindicats i educació després de la reunió d'ahir entre els sindicats i el Departament d'Educació. Després d'escoltar la cançó del dia, a 10:45 serà el moment dels clàssics musicals, com sempre, amb en Jaume Espuny, que avui ens portarà l'àlbum Sticky Fingers dels Rolling Stones, com ens prometia la setmana passada. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes d'aquest cap de setmana al nostre territori, a les nostres comarques, i després repassarem algunes de les novetats musicals que ja sabeu que surten aquest divendres, però també que han sortit durant aquesta setmana. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: les 11 de la nit al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, Ona.
3: Doncs sabeu que som divendres, per tant tenim nova edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. Andreu, explica'ns què hi ha a la seva portada avui.
4: Així és, doncs mira, comencem pel titular. L'empresa de mobles Carrer Furniture de Torelló a punt de presentar concurs de creditors. La 70ena de treballadors que formen l'actual plantilla només han cobrat la meitat de la nòmina de l'abril. Uh-huh. Per tant, situació crítica la que està passant aquesta empresa, i la imatge destacada, doncs un dels temes d'actualitat de, a nivell català. La vaga dels mestres, i és la imatge que podem veure, participants a la protesta del sector educatiu que va recórrer ahir als carrers de Vic dijous al matí, on també es veu algun docent amb la bicicleta, ja que ahir es va concretar, doncs, que es faria una bicicletada com a senyal de protesta. I bé, és això el que destaquem avui de la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
3: I pel que fa a la del Vallès Oriental, Andreu?
4: I així, el negoci logístic multiplica per 2,5 la facturació al Vallès Oriental en 10 anys. El creixement del sector del 145% està clarament per sobre del 13% de tot Catalunya. I la imatge, els protagonistes, doncs, de la gala del Vallèsà de l'any, que és una gala que organitza el 9-9, d'aquí uns dies també serà la d'Osona, el del Vallès Oriental ja va ser, i d'esquerra a dreta, doncs, hi ha els protagonistes de l'edició d'enguany: Cira Mogas, Coab de Biotech, Sandra Marín i Gerard Trullols, que van ser els tres premiats.
3: Doncs, Andreu,
4: i espera,
3: digues, Andreu, exacte,
4: que la Vallèsana de l'any, el premi gros se'l va endur la protagonista que surt a la imatge al mig, que és la Sandra Marín.
3: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
4: Doncs, que es fa ressò, la majoria, ja veuràs, avui van tots els tirs cap a Pequín en aquesta cimera entre Donald Trump i Xi Jinping, i el titular és: Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat pels grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El líder xinès avisa que un suport dels Estats Units a la independència de l'illa podria desencadenar una guerra, fent referència a Taiwan. Per tant, compte a veure com acaba tot plegat això. I la imatge, doncs, es veu al Temple del Cel a Donald Trump amb Xi Jinping. Una imatge de postal, eh? De turista, podríem dir.
3: De veritat que sí, eh? Ben bé a... En fi, aquests dos mandataris...
4: Aquests dos mandataris.
3: Exacte, no s'han de fer més comentaris.
4: No falta entrar més detalls.
3: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
4: Que avui la portada del diari Ara em recorda més a la de... a la del Punt Avui, per l'estil d'imatge que ha utilitzat, ja que és una il·lustració, i el que hi hagi més, L'Immigrant del seu laberint, i és un diari del còmic, i es veu, doncs, les dificultats a través d'aquesta il·lustració, es veuen les dificultats que tenen els immigrants, doncs, de poder aconseguir tots els papers per tenir-ho tot en regla, i és a dir, poder ja estar dins del món laboral i treballar.
3: Doncs, Andreu, seguim per la portada del periòdico.
4: Les màfies s'apoderen de la gestió legal de residus. Els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres de construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals. I la imatge, doncs, evidentment, a Donald Trump i Xi Jinping ahir en aquesta trobada a Pequín. I se'ls veu a la imatge, doncs, amb bona sintonia, que és com ens escriu el periòdico.
3: És molt característica, o sigui, les expressions en Donald Trump és molt expressiu, i fa sempre unes carotes i unes ganyotes que aquí, doncs, també ho han volgut mostrar. Sí. Doncs, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, parlar del Punt Avui.
4: I ens anarem fins a la part alta de Barcelona, concretament al monestir de Pedralbes, que celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor. I la imatge, doncs, és dins d'aquest recinte, aquest espai d'aquest monestir de bé cultural, on celebra aquests 700 anys.
3: Doncs, obrim
4: 7
3: segles. Obrim la mirada, Andreu, i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
4: Que, com feia La Vanguardia, el titular i la imatge està tota relacionada amb aquesta cimera dels dos mandataris de les dues grans potències mundials. Xi avisa a Trump de que la seva relació depèn de Taiwan. El líder xinès adverteix d'un conflicte entre els dos països si no hi ha una gestió adequada sobre el futur de la illa. La Casa Blanca assegura que hi ha hagut un apropament sobre l'Iran. I la imatge, doncs, es veu a Donald Trump i Xi Jinping just abans d'entrar en una visita en el Temple del Cel.
3: Obrim la mirada, no? Perquè seguim amb la mateixa línia. Per tant, seguim amb la portada del Mundo.
4: Que també un dels altres protagonistes de la jornada d'ahir d'aquesta setmana és el president d'Andalusia, Juanma Moreno, on s'encara la recta final d'aquesta campanya electoral, ja que diumenge hi haurà les eleccions. I bé, en una entrevista al candidat del Partit Popular, el Mundo, doncs, posa unes declaracions seva com a titular. Una majoria a Andalusia donarà centralitat al canvi a Espanya. I a la imatge es veu el Juanma Moreno.
3: Doncs seguim parlant de La Razón, Andreu.
4: També van fer La Razón va fer un seguiment d'un dia de campanya de Juanma Moreno i és la imatge principal de la portada d'avui. Se'l veu en una redacció, en un estudi de ràdio i a diferents actes de campanya. I un viatge amb Juanma Moreno amb el que no s'ha vist de la campanya, confidències d'última hora i secrets de cercania. Em treu la son perdre la llibertat i la independència.
3: Amb declaracions de Juanma Moreno, sí. I Andreu, acabarem el repàs de portades com sempre per la del diari de l'ABC,
4: que són crítics amb el govern de Sánchez, les trampes de Sánchez amb els fons europeus irriten a von der Leyen, i la imatge, doncs, són Donald Trump i Xi Jinping ahir en aquesta trobada.
3: També semblen molt amics.
4: Semblen molt amics, sí. Dóna la sensació que Trump li estigui dient alguna cosa a l'orella.
3: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
4: Fins ara, Ona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 6 minuts de 2:15. Moment per la tertúlia.

0: Doncs, com sabem, els docents han tornat a la vaga encetant la quinzena de jornades previstes per aquest darrer trimestre del curs escolar convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Avui és divendres i, per tant, després d'una setmana de mobilitzacions, tenim aquí al Territori 17 a la delegada sindical d'USTEC, Sonia Zapata, i també ens acompanya avui la representant dels docents de vaga, Glòria Boix. Bon dia a les dues, què tal?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Setmana intensa, Sí.
2: Ressaca emocional, sí. Exacte.
0: Començarem fent una miqueta com un repàs, una valoració. Com dèiem, ha estat una setmana amb diverses mobilitzacions i vagues per part dels sindicats i docents d'arreu del territori català. Avui toca a la zona de Lleida. Però començarem parlant sobre què ha passat aquí a la nostra comarca. Feu-nos una miqueta de valoració. Ja heu valorat com que teniu ressaca emocional. Però expliqueu-nos com ha anat aquesta setmana.
2: Doncs bé, dimarts vam començar amb un tall a la C-17, ens vam concentrar tota la sínia, ens vam anar cap a la C-17. La valoració és molt positiva, es va aconseguir els objectius, que bàsicament és col·lapsar una mica el trànsit. Sí que és veritat que vam començar una mica amb tensió amb els Mossos, però amb assessorament jurídic tot va quedar amb res. Vull dir, molt bé, tot.
0: Ahir els sindicats i el Departament d'Educació es van reunir per parlar sobre aquest possible acord de millores. Ai, digues.
1: Sí, jo volia comentar que la comarca, doncs, bàsicament hem volgut combinar la protesta i la comunitat, no? I el que volíem fer, doncs, accions visibles, que també hi han les famílies que estan a favor de totes aquestes reivindicacions, que no només som els sindicats, que també són els docents, que també és tota la comunitat educativa que està demanant aquestes millores i resoldre aquest conflicte.
2: Ahir vam fer precisament la bicicletada, que va sortir de Torelló, va passar per Manlleu, ens vam unir amb els de Call d'Atenes i després de dintre de Vic es van fer diferents jocs de cucanya a les rotondes, col·lapsant una mica la ciutat. Però va ser una jornada molt...
0: més familiar, no?
2: Familiar, lúdica, que les reivindicacions... A més, és molt educativa, aquesta jornada va ser totalment educativa, que els nens van poder veure que sí que s'estan lluitant per unes coses, però que es poden fer des del respecte, des d'una vessant molt més educativa, bàsicament.
1: I que sabem, que vam fer cues de Manlleu cap a Vic, però és l'única manera que el govern ens escolta quan nosaltres entorpim una mica la circulació... I bé, no ens queda altre que manifestar-nos d'aquesta manera.
2: Sí, m'agradaria aclarir una cosa. Les mobilitzacions, els talls, sempre són el punt més àlgid d'un conflicte. Els docents ja fa mesos que estem fent altres campanyes, altres accions que no són aquestes, que no afecten tan directament a la societat, com aules que cremen, i sortides ni colònies, manifestos emocions als ajuntaments, que ara mateix hem entrat un al Consell Comarcal... hi ha les manifestos del recolzament de les AFAs, no sé, per exemple, hi ha les escoles que cauen, tenim aquí Vic mateix, tenim una escola, la Sínia, que li surten bolets a la paret, com és que Sanitat no intervé aquí, no? És a dir, que la societat sàpiga i que entengui que sí, molestem, és l'objectiu de qualsevol vaga, qualsevol acció, però que n'hi ha moltes d'altres, molt creatives, que estem fent per posar veu i en manifest el que està passant a educació.
0: Clar, potser el fet aquest de només se'ns escolta si molestem a la gent, no?
2: Malauradament,
0: és el focus, no? Vull dir que totes les altres coses que heu estat fent durant anys i mesos han quedat d'una banda, però clar, com que molesteu, aquí està el punt, no? Potser.
2: Exacte, és, malauradament, és això. Sí, és trist, que haguem d'arribar a aquests punts, però és l'última eina que té qualsevol treballador de qualsevol àmbit per fer-se sentir.
0: Perquè al final això acaba repercutint els vostres sous, vull dir, no? Que quedi clar, no?
2: Sí, és a dir, nosaltres lluitem, però a final de mes som nosaltres que pagarem també això,
0: Com comentàvem abans, els sindicats i el Departament d'Educació es van reunir per parlar sobre aquest possible acord de millores que es demana des del sector educatiu. La reunió sabem que va acabar en un desacord i, per tant, doncs es mantenen aquestes vagues i mobilitzacions que estan previstes a diverses escoles i instituts d'arreu del territori. Què es demanava aquesta reunió i quin ha estat el motiu de desacord?
1: Val, bueno, primer de tot...

0: desmentir que, és a dir, sí que fa 15 dies doncs, que no ens reuníem amb el departament, però s'ha de diferenciar entre què és una mesa sectorial i què és el comitè de vaga. Llavors, una mesa sectorial és el que anem fent constantment amb el departament, no? Que hi ha uns punts que es parlen de les coses del dia a dia, que es negocien les coses del dia a dia, però no és concretament els punts que nosaltres portem sobre la taula de tot el diagnòstic que hem fet, problemàtica, que s'han agafat doncs, els quatre punts, no? Recuperació del poder adquisitiu perdut, després d'anys congelat el sou, baixada immediata de ràtios, perquè necessitem atendre millor tot l'alumnat. Va sortir una notícia que tenim un 40% de necessitats educatives especials a dintre de les aules. Una persona no pot atendre això. Des d'USTEC vam fer tot un pla de xoc, no? Que ja aquesta setmana els hi portàvem perquè en poguessin parlar a la mesa. Llavors, ens hem trobat que aquesta mesa no és el comitè de vaga per poder parlar, doncs, tot això, menys burocràcia, més recursos humans, l'estabilització laboral, una reunió que va durar molt poc amb el departament, que realment continuem amb aquesta obra teatralitzada. Ells volien començar parlant d'inclusió, no? No caurem amb el mateix parany que vam caure amb les últimes negociacions, que vam tocar tots, són quatre punts, no? Reduir ràtios, baixar la burocràcia, llavors tenim la inclusió i el salari, que també és una part molt important. Comencem a parlar del sou. I no passa res per parlar del sou. Però això no vol dir que sortim al carrer només per reivindicar això. Reivindiquem les quatre coses, però no volem que se'ns enganxi parlant de tot, que ja tenim un pla, ja teníem 30 fulls per parlar d'inclusió. Ja ho hem reduït a 10 demandes, només. I creiem que han de ser immediates, perquè de cara al curs vinent, cada centre pugui almenys notar una mica de millora amb el sentit d'inclusió, amb el sentit d'atendre l'alumnat, que les famílies també, doncs, vegin que els seus fills estan ben atesos, però això no treu que nosaltres hem de demanar també la recuperació del nostre sou.
1: Hi ha un tema que és interessant, i és en educació ha passat un fet històric que no havia passat mai, i és que s'ha arrel de les demandes i de les necessitats dels docents, s'ha creat el que en diem la unitat sindical. És a dir, tots els sindicats estan junts per la mateixa lluita. Això no havia passat mai en l'educació, ni a l'any 88, que van ser les últimes vagues. Ja parlem de fa molts anys.
2: Molts anys.
1: Exacte. Després, aquí, on està la gran diferència? Com deia la Sònia, la mesa sectorial la constitueix aquells sindicats que en eleccions van obtenir vots. I aquí la intersindical, per exemple, no hi és. Un sindicat els pot convidar a la mesa, però ells no hi són, no la constitueixen. Però el comitè de vaga inicialment eren els de la mesa, parlem de comissions, d'UGT, de CGT, d'ESPEC, d'USTEC, però en el moment i de la intersindical, vale? Quan es va constituir això van començar unes negociacions, i en un moment tots d'aquests sindicats que representen la minoria dels docents van firmar un acord. Per tant, el comitè es va quedar amb tres representants de la mesa sectorial més la intersindical. Un cop van firmar aquest acord, el govern dona per entès que s'ha acabat el conflicte. Tot i que el carrer en diu una altra cosa, nosaltres en diem una altra. Per tant, ja no es convoquen més reunions de comitè de vaga, sinó meses sectorials que ja existeixen de cada setmana. La mesa sectorial és els docents fem arribar als nostres sindicats les nostres necessitats, els conflictes, els problemes, les nostres inquietuds, i ells han de traspassar aquesta informació al govern i mirar com es poden solucionar. I ells volen solucionar el conflicte actual en aquest marc. Però esclar, m'estàs dient que vols solucionar tot aquest conflicte amb CGT, amb UGT i comissions obreres a la mesa. No té sentit. I excloure la intersindical. Per tant, no té cap sentit. Mm. Ahir quan tothom ens entrevistaven a, diu, què espereu? Res, és que no estan parlant amb el comitè de vaga. No hi pot haver, no hi haurà acord. Jo ho deia, dic, és que no hi pot haver acord. Si no estan parlant amb el comitè de vaga, si això ho estan tractant com si fos un refredat...
2: Com un problema més, no una necessitat sí. més a cobrir.
1: No, sí, no, és que per ells no existeix ja el conflicte.
2: S'ha acabat.
1: Hi ha un acord històric, i nosaltres en diem l'espifiada històrica, perquè acord històric algú me l'expliqui.
0: El departament el que intenta, no?, és que els sindicats que estem a comitè de vaga puguem adherir-nos en aquest acord i llavors fer millores. Que, de fet, tota la mobilització ja està fent coses que dintre d'aquest acord, i està anunciant coses al departament que dintre d'aquest acord no hi eren. Com, per exemple, el que va anunciar de les 500 dotacions a inclusió. Això, si ens mirem l'acord que han fet en Comissions Obreres i UGT, no hi és. Per tant, ja està fent millores a darrere de tota la pressió de lluita. Ens estem movent, s'està movent les coses. A nivell parlamentari, a nivell polític, també se'ls hi estan demanant que resolguin aquest conflicte. Hi ha un conflicte en educació. I això s'ho podien esperar, perquè és evident que a dintre de la mesa sectorial han pactat amb representació minoritària. És a dir, Comissions Obreres i UGT té un 20% a la representació de mesa. No són els...
2: No són l'altre percent, no és el total en general.
0: No és el
1: ni
0: total.
1: La suma de la meitat. Mm-hmm. És que es queden amb un 20%.
0: Llavors s'ho podien esperar perquè el col·lectiu no confia en aquests dos sindicats.
1: Clar. Si jo faria una pregunta a la gent. Com pot ser que dies abans del dijous la nostra consellera anuncia que el dijous es reunirien amb nosaltres, que tenen la mà estesa, i quan arriben el dijous es presenten sense res? És a dir, no van portar cap acord escrit a la taula, no, amb un punt que només es parlaria de la inclusió.
2: Clar, però teniu altres punts, no només la inclusió, clar.
1: És que n'hi ha quatre. Com pots dir que ja has convocat els sindicats per afrontar el problema que hi ha, que té ganes de solucionar, amb condicions ja d'entrada, de les quals ja estàs retallant tres de les, dels quatre problemes, i vens sense cap full escrit? Si porto més papers jo avui aquí que ella. Dius, a veure, en quin
0: veritat,
1: món vivim?
0: No,
1: amb el món del
0: res.
1: Revés?
2: Clar,
1: jo encara només
0: molt greu.
2: L'acord aquest que diem, no s'ha complert aquest acord, és que era impossible que es complís l'acord si no tens res preparat, si només parles d'un punt, clar, no es pot arribar a cap
1: no,
2: acord.
1: No, clar, van, els nostres representants sindicals van allà a una reunió pensant, va, i veiem si això ho podem desencallar, perquè no és de grat de ningú, ni nostre, no. Ni dels sindicats, el que estem fent. El que està passant no ens agrada a nosaltres. Jo vull anar a la meva aula tranquil·la a fer la meva feina. Jo no he estudiat per estar aquí pendent, per estar en mitjans. Jo no, que ho faig perquè crec en el que faig, perquè penso que com a docent és la meva responsabilitat i forma part de la meva vocació, doncs ho faré. I ho faig, ho estic fent. Però no és el que volem. Jo no vull que em triguin cèntims cada mes del meu sou perquè estic lluitant per un bé d'altres, a part dels meus. Mm. Perquè els pilars hi han un que ens toca directament, bé, tots ens acaben tocant, però molts que toquen
2: els de l'alumnat directament i les famílies.
1: Cas que tothom parla, és que què passarà amb el futur d'aquests nens? No, és que jo estic patint el present. A mi em preocupa el present. Jo no sé què passarà demà. Però i avui, que arriben a les aules, que poden estar a 30 graus, mig marejats de la calor, que a vegades ens veiem obligats a treure, ara que vindran temperatures, els hem de treure fora i amb mangueres ruixals a dir-los que portin xancletes i banyadors per jugar amb ells a la tarda. De veritat?
0: Tenim
1: els únics edificis de, públics que no estan climatitzats, que no estan adequats, ara mateix tancaran una escola aquí a Sant Martí de Centelles, que ha estat 18 anys. Dius, Déu-n'hi-do, 18 anys. 18 anys en barracons. Mm. A veure, vivim al món del revés i encara no m'he assabentat, o què passa aquí?
0: Crec que tenim un problema estructural de fons, eh? És a dir, s'hauria d'invertir, la LEC diu que s'hauria d'invertir un 6% del PIB en l'educació. Llavors ens estem trobant que el 2024 es va invertir un 2,3, el 2025 s'ha invertit un 2,8, per tant, no hi ha la inversió necessària. Aquest acord està parlant d'un acord de 2 milions d'euros, però és molt enganyós això, perquè està dient un acord de 2 milions d'euros a 4 anys. Això vol dir que què realment invertiràs tu a l'any?
2: S'ha de desglosar aquests 2 milions.
0: Clar, s'han de desglosar. Llavors estem parlant de 500 milions d'euros anuals. Ah, bueno, jo també puc dir que fem un acord de 5 anys i jo invertiré 2.500 milions d'euros.

0: Mossos als instituts, concretament a Quibic, quatre instituts volien Mossos, i des de les assemblees de centre van demanar que sigués un punt a votació als claustres. Els claustres van votar per unanimitat que no volien. I tres d'aquests centres han sortit del pla pilot, i l'altre fins i tot s'ha quedat amb el fet de que el tindran, no surten del pla pilot, però no estarà dintre del centre, sinó que estarà a comissaria. El cridaran quan creguin convenient que el necessiten. Per tant, creiem en democratitzar, en que els centres, quan arriben coses del departament, tinguin la capacitat, a través del claustre, de poder debatre, de poder decidir, de si més no, expressar-se, perquè portem molts anys que el departament diu coses de direcció, direcció les diu als docents, i els docents entre nosaltres diem, més burocràcia, més... I no, doncs no, tornem la pilota amunt, perquè ja n'hi ha prou.
1: O sigui, creieu que, clar, aquest fet és, arriba un missatge del departament, direcció aprova o no aprova, i vosaltres... És a dir, us toca el que us toca. El que vosaltres voleu és poder tenir aquesta part de reivindicar, d'expressar, de sí, de no. Nosaltres, o sigui, vosaltres voleu tenir veu i vot en les decisions que es demanen.
2: Però és que és legal. Mm-hmm. És que tenim dret. Mm-hmm. El que passa, no, aquí potser els docents haurem de fer autocrítica, amb nosaltres mateixos. Direcció ens diu això és així perquè m'ho han dit des d'inspecció, i nosaltres com xaiets, però després et vas informant, et vas entrant, és que aquí m'has manipulat la informació. Durant molts anys els docents estàvem convençuts que era obligatori anar de colònies, era obligatori anar sense cobrar.
1: Clar, perquè aneu sense cobrar de colònies.
2: Anem sense cobrar. Abans, anys enrere, quan es anava de colònies, clar, ens ho venien... Bueno, és que vosaltres només aneu allà per si passa alguna cosa, ja hi ha monitors que s'encarreguen de les activitats.
1: Però no és així, tampoc.
2: Ara ja no, perquè s'han encarit tant, perquè no es perdin les colònies, ara som nosaltres que fem de monitors allà. I estàs treballant 16 hores i mitja diàries extres amb una pernoctació, que implica una pernoctació...
1: Que no es cobra.
2: Que no es cobra, no.
1: Fins a certa hora es deixa de...
2: Perdona, que moltes docents són mares i hem de pagar cangurs perquè tinguin els nostres fills, perquè jo pugui anar de colònies. I ens ho han venut que és obligatori, que és part de la nostra feina, que per això es fa jornada intensiva, i ens ho vam creure durant molts anys, i no sé per quin motiu els docents se'ns han volgut fer creure que és la nostra obligació com a docent. Però és que al final dius, però és que sóc una treballadora, sóc una mare.
0: I aquest acord creiem que no és bo en aquest aspecte, perquè ara diu, no, sí que pagarem les colònies, donarem 50 euros, però bueno, a veure, s'ha de mirar la lletra petita de tot, no? És a dir, donarem 50 euros al dia, però els infantils només poden marxar un dia, només se'ls hi pagarà les mestres un dia, és a dir, si en fan dos, un altre dia no el cobren, s'han de mirar les ràtios, no concorden les ràtios de... els mestres que necessitem, és a dir, si hi ha un nen amb necessitats educatives especials, evidentment ens endurem la vetlladora, ens endurem el mestre d'educació especial que necessita, més la ràtio dels mestres que necessitem per marxar de colònies, és a dir, tot això no dona, perquè les ràtios que hi ha dintre d'aquest acord no dona que ho cobrem tots, o sigui que poder marxarem quatre i només dos cobraran les colònies, i si mirem 50 euros, jo perdona, mirant per exemple doncs a secundària, que cobraran tres dies, si marxen una setmana d'intercanvi, només són els tres primers dies, els altres no els cobren. Llavors, si mirem tot això, no, ens trobem que... Bueno,
2: no, primària mateix, és que primària, és lamentable. Et trobes... crec que la ràtio depèn de la característica de la sortida, tens més menys, però posem...
0: Perdona, Glòria, sí. Que m'ha marxat, si ens mirem tot això, ens sap greu, que ens trobem que de les 3 fins a les 9, amb tot el que comporta de càrrega legal que tu tens sobre una canalla, et paguen de més 3 euros i mig, si ho... Vull dir, si jo haig de deixar una cangura amb el meu fill que me'l cuidi, és una broma, o els monitors cobren, els monitors cobren més per una hora que no pas els docents, 3 euros i mig. És a dir, n'estàs fent una burla, de veritat?
2: Clar, si tu tens, per exemple, si la ràtio està amb 15 alumnes per mestre, no? Imagina't, però marxem 34. Com que passem, ja són 3 mestres, però només en cobraran dues. Si marxem més de dues nits, aquí no cobra ningú. M'estàs dient?

0: 50 euros per quedar-me una nit, més 16 hores i mitja extres, sense cap dia a canvi, sense res. Aviam, per on s'agafa això? Uh-huh. I una altra cosa que la gent no analitza, però a mi m'agrada veure-ho, i és que tu quan treballes per una empresa, i aquesta empresa t'envia a un congrés o el que sigui, l'empresa és la que assumeix la teva dieta, la teva estada. Aquí, qui assumeix les dietes i les estades dels docents són les famílies, no el govern. I ha arribat un moment que jo com a docent m'incomoda molt aquesta situació. Com pot ser que m'estan dient que és obligatori, tot i que no ho és, que deixem clar que no és obligatori anar de colònies, tot i que durant molt temps ens hagin fet creure que sí, i a sobre no ens ho cobreixen, ens ho han de pagar les famílies? De veritat estem en aquest punt?
1: Tot i que hi creiem, amb aquesta educació, sí, i creiem amb el lleure, som pioners, Catalunya del lleure, però sí que és veritat que ho hem agafat com a acció de resistència actualment, doncs, a molts centres adherir-se, que si no es millora la situació, bueno, doncs, són diferents accions de lluita, si no es millora l'educació i aquest conflicte que hi ha actualment, doncs, de cara al curs vinent, veient tota aquesta estafa de l'acord aquest, doncs, no anirem de colònies ni sortides.
2: Clar, vull dir, al final, o sigui, ja per anar tancant aquest tema i també per anar acabant, vosaltres no feu això perquè voleu que els infants no puguin esvergir-se, no puguin tenir el dret al lleure, és que realment ho feu perquè és insostenible, o sigui, no ho feu per voluntat pròpia, al final és una conseqüència que al final reben infants, famílies i docents, i rep tothom.
0: Fins ara els hem sostingut nosaltres, els docents. No educació, els docents, de la nostra butxaca, jo com a Glòria, no com a mestra, les hem sostingut nosaltres, i ha arribat un moment que em sap molt greu, amb la pèrdua d'adquisitiu d'un 25%, ja no puc assumir-ho. El 2010 se'ns va retallar un 5% el sou, ens el van baixar. Ens treuen encara a dia d'avui, des de llavors, un 20% de les pagues extres. Aquestes retallades no s'han revertit. I no estem demanant un augment de sou. Un dels quatre pilars, no demanem un augment de sou. Demanem recuperar el que ja hauríem d'estar cobrant. Que cosa que la gent no veu.
1: I jo comentar també que a mi em sap molt greu, també, a part de ser representant sindical de l'USTEC, doncs també sóc mare, ja ho vaig dir-ho i ho he reiterat alguns cops que he vingut, no?, de dos nens que van a l'escola pública, precisament el meu fill, de cara al curs vinent farà sisè, i si no es reverteix això, es quedarà sense el viatge a les colònies de sisè,
2: i sap greu,
1: perquè jo estic promovent també, no?, que es puguin adherir tots els claustres en aquests manifestos que han sortit de col·lectius, no surt de sindicat, vull dir que diferents, com docents en vaga, com diferents plataformes que porten eines de suport a la lluita, que no tan sols la lluita són les vagues, sinó també són les accions de resistència que portem a terme. Nosaltres esperem que amb tot això estem encoratjades, veiem des de sindicat que es van movent coses de totes aquestes pressions que es van fent, esperem que de cara continuar, no?, continuar amb totes aquestes accions, amb totes aquestes vagues, que siguin, doncs, bastant exitoses com aquestes que portem, no?, i poder resoldre el conflicte i que tot això es resolgui. I ojalà que de cara al curs vinent no haguem de parlar d'aquests 1.000 centres que no faran les colònies, sinó que puguem parlar que s'ha arreglat el conflicte, que hem arribat en un acord i que podem portar a terme totes les activitats ben pagades, dignificant la nostra figura com a docents. En fi, una cosa normal. No estem demanant màgia.
2: No esteu demanant la lluna.
1: No.
2: Doncs em sap molt greu, Sònia i Glòria, perquè ens quedem sense temps, però d'aquí potser quan vagi evolucionant més, a veure si us tornarem a convidar per parlar de veure si ha arribat aquest possible acord. Toquem fusta. Però bé, avui al Territori 17 de la Tertúlia hem parlat amb la delegada sindical d'USTEC, Sònia Zapata, i també amb la representant de docents en vaga, Glòria Boix. Moltes gràcies a les dues.
0: I
2: molta sort. Ja sabeu que aquí sempre teniu espai per donar-vos veu. I això, ens veiem a la pròxima.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Gràcies.

0: Jaume Espuny, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon divendres.
1: Igualment.
0: Avui què ens portes?
1: Avui els Rolling Stones.
0: Rolling Stones?
1: No sé si sonen.
0: Sí, aquest sí.
1: És que treure un nou disc, vaig dir
0: l'altre dia. Sí, ho vam comentar la setmana passada, que havien tret un disc.
1: El juliol, sí. No es jubilen mai. No són aquests els... Tornen els Rolling Stones. No.
0: Els Rolling Stones, com tu vas dir, mai ho han deixat.
1: Mai. Em sembla que aquest és el número 39 de disc, el número 39. És el grup que ha durat més. El Mick Jagger i el Keith Richards, els dos líders i compositors, més a més, són els únics que encara queden d'aquest disc, per exemple, no? Són a punt de fer els 83 anys, encara fan concerts, i el Mick Jagger encara fa el tironet allà a l'escenari.
0: Encara s'aguanta.
1: Sí, el Keith Richards el veu una mica més fotut, però bueno. I bueno, porto aquest disc, Sticky Fingers, de l'any 1971,
0: Després ensenyarem la portada.
1: Sí,
0: més que tard. No ens censurin.
1: Sí, aquesta portada en parlarem.
0: En parlarem.
1: Sí, és famosa. Aquest és el primer disc que em vaig comprar. No sé quin...
0: És aquest mateix?
1: No,
0: amb vinil.
1: Me'l vaig comprar a Andorra i el tocadiscos. Sense pagar duana. Estem sentint la cançó més que va tenir més èxit des de la primera del disc, i ara sentim, també hi ha alguna balada, i sentirem una, Wild Horse, Cavalls Salvatges, que és molt maca.
0: Sentim-lo.

0: Wild Horses.
1: Aquesta, eh?
0: Sí, és maca.
1: És més lenta, però és...
0: Sí. En aquest disc debuta com a guitarrista. Ja, aquest Richard és guitarrista, però com l'altre guitarrista, Mick Taylor, era un guitarrista de prestigi, havia tocat amb el John Mayall, per substituir Brian Jones, que és un dels fundadors, que va morir ofegat a la piscina de casa seva.
1: Ostres,
0: no està clar, però tot així es va investigar molt i encara no està clar com va morir, i fins i tot es parlava d'assassinat. En Brian Jones, que va morir, és del club dels, forma part del club dels 27, que no van ni parlat, aquells que... cantants famosos o músics famosos... Que
1: un dia en podem parlar, perquè aquest tema m'agrada molt, eh? Aquest tema del club dels 27.
0: Sí, bueno, es formen més o menys ell, en Jimi Hendrix, en la Janis Joplin, Jim Morrison dels Doors, Kurt Cobain del Nirvana... i la Amy
1: Winehouse,
0: que és l'última, és l'única que va morir al segle XXI. Però el disc, a més hi ha un pilot de músics famosos, com dos pianistes, Lion Stewart, que li deien el cinquè Rolling, no, el sisè Rolling Stone, perquè tocava molt, però no el deixaven sortir perquè era un senyor molt lleig.
1: Ah, sí?
0: Sí, és una cosa molt rara. El Nicky Hopkins també, i l'organista Billy Preston, que havia tocat alguna vegada amb els Beatles, etc. Ara sentirem una que es diu Bitch.
1: Bitch.
0: No sé si vol dir puta o gossa. Em sembla que vol dir gossa.
1: Ah, o sigui, que és Bitch, B, o sigui, B alta, I-T-C-H.
0: Exacte, Bitch.
1: Clar, no és platja, gent, no és platja.
0: Endavant.

0: aquesta porta més marxa.
1: Sí, és guai, aquesta també m'ha agradat. Sí, sí.
0: El Mick Taylor va durar 3 o 4 anys, aquest guitarrista, i després va substituir Ron Wood, que encara hi és dels tres que encara queden. La bateria va morir i el baixista va plegar als anys 90. La portada del disc també és molt famosa.
1: A veure, Andreu, ensenyem la portada del disc.
0: Es veu un senyor amb els pantalons, però la part dels malucs, no?
1: Exacte.
0: Amb una cremallera.
1: De cintura en avall.
0: Cintura en avall,
1: de exactament. Cintura en avall.
0: I abans hi ha les cuixes. El vinil, la cremallera, era una cremallera de veritat. I es podia pujar i baixar.
1: Ah, sí?
0: Sí. És un disseny d'Andy Warhol.
1: D'Andy Warhol.
0: Mm-hmm. Exacte. I podies baixar, no sortia res, però podies baixar la cremallera. Però aquí a Espanya no la vam veure així. I Andorra tampoc, perquè el disc que vaig comprar jo, la portada estava censurada. Mm-hmm. La portada es veia una llauna com de...
1: Bueno, les típiques llaunes de l'Andy Warhol, de tomàquet, sí, de pot de tomàquet.
0: Exactament. Mm-hmm. Doncs ple de sang, la llau plena de sang, i que surten 4 o 5 dits d'una mà.
1: Ostres.
0: Per allà, o sigui, era el pitjor, no? El Franco encara era viu, però, doncs. A més, una cançó, Sister Morphine, germana morfina, parlava de drogues, estava censurada, no sortia, i hi havia una altra en directe d'un concert. O sigui... Bueno. Quina feinada que tenien.
1: Exacte.
0: Sentim ara una altra balada.
1: Una altra balada.
0: Que aquí centrem l'òrgà de Billy Preston. Mm-hmm. I Got the Blues.

0: saps que he pensat, Jaume, que em record molt agafat amb pinces, eh? Una processó de Setmana Santa.
1: Ah, tot. Bueno, és un sona el blues de negres cantant de
0: sí,
1: algo així. Bueno, i ens podem acomiadar.
0: A veure, amb qui no?
1: Una que sona una mica country, que es diu Dead Flowers, Flors Pensides, o alguna cosa així. I ja està.
0: Doncs sentirem aquesta. Doncs ja, bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Sí.
0: Endavant.

0: a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 2:15, al Territori 17. Com sabeu, és moment de parlar sobre el cap de setmana, per tant, moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I avui començarem per la Laia Déu des d'Ona Codinenca. Laia, com portes aquest divendres? Explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
4: Doncs aquest divendres es planteja bastant interessant, la veritat. I el cap de setmana també, espero i desitjo. Però bé, comencem per Sant Feliu de Codines, on avui divendres a les 7 de la tarda hi ha una xerrada col·loqui amb el periodista Carlos Dantrés, que és, ha sigut sempre periodista esportiu de RTV, per parlar del Tour de França, que ja es va acostar en el centre cívic La Fonteta. I dissabte, com us vam avançar a principis de setmana aquí al territori, hi ha el concurs de parelles organitzat pel col·lectiu a les 11 a Can Xifre, però també a partir de 4:45 i a les 6 hi haurà concert i posteriorment DJ, així que bastantes coses. També dissabte, en commemoració dels 30 anys de la Fira del Rellotge, s'inaugura l'arranjament del campanar, i ja diumenge, òbviament, teniu la 30a Fira del Rellotge, que ve després de la conversa que vaig tenir ahir. A mi em crida bastant l'atenció descobrir aquest món, i també diumenge, ja per acabar amb Sant Feliu, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic La Fonteta, podreu gaudir d'un festival solidari organitzat per Mans Unides. I ara ens anem cap a Caldes de Montbui, perquè dissabte arriba la festa escaldada que l'organitzen els castellers de Caldes de Montbui. Durant tot el dia es faran activitats per fan joves i bàsicament per totes les edats, i que plourà amb un concert d'una orquestra de versions i un DJ, i tot això es farà al parc de l'estació. També dissabte a les 6 de la tarda al Centre Ateneu Democràtic podreu veure la pel·lícula Desirat, i també dissabte, no parem amb dissabte, a les 9 de la nit a l'Espai de Can Rius podreu anar al concert del quartet de cor de piano i cor de veus de Llum. I ja diumenge al matí al Cau al Pasqualet organitza un vermut amb taula rodona per debatre sobre la situació del Molí d'en Ral, tot això a partir de 12:45 del migdia. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè avui hi ha la caminada nocturna de Bigues i Riells a Montserrat, se surt a les 7 de la tarda des de la plaça de Miquel Bosch, així que si us agrada de caminar i més fer de nit, ja ho sabeu, inscriviu-vos, i per aquells que no vulguin caminar, poden anar a veure la pel·lícula de Cirat a 8:45 de la nit al Teatre Auditori Polivalent. I ja dissabte hi ha la Diada de Gitanes a partir de les 11 del matí al Parc Lluís Companys, i diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Polivalent continuen els concerts de la desena edició del Festival de Música Clàssica, aquest cop amb concert de Marc Jim Ferrer, que és violoncel·lista, i Marc Heredia, que és pianista. I per acabar anem cap al Moianès, perquè avui divendres a 7:45 a la Biblioteca de Moià podreu escoltar Pau Fort amb la xerrada La ruta de la seda sobre dues rodes, i per tancar ja diumenge a l'Auditori de Sant Josep de Moià a 7:15 de la tarda podreu gaudir del concert de música de cambra de la EMM. I després d'aquest repàs anem a veure l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Sí que és cert que totes les lligues d'hoquei ja han arribat a la seva fi, però ens queda el futbol, que aquesta és l'última temporada. Així que Alcaldes, aquest cap de setmana de Primera Catalana, visita el camp del Figueres dissabte a les 5 de la tarda. L'equip de la Vila Termal és novè i buscarà sumar aquests 3 últims punts de la temporada. El Sant Feliu de Codines, de Tercera Catalana, juga avui divendres a 8:15 i rep a casa la visita del Canovelles. S'enfronten al líder de la classificació, una victòria que faria que els codinencs acabessin la temporada amb bon sabor de boca, ja que les últimes jornades no van aconseguir endur-se cap punt. I acabem aquest repàs amb el Mollà, també de Tercera Catalana, que rep la visita del Santa Eugènia dissabte a 4:45 de la tarda. Un Mollà que en aquest últim tram de la temporada ha sorprès i ha aconseguit deixar la zona de descens i col·locar-se en la 9a posició, i que demà en l'últim partit s'enfronta a un Santa Eugènia que és 7è. I això seria tot, Ona.
3: Doncs moltes gràcies, Laia, que tinguis bon cap de setmana.
4: Igualment, Ona.
3: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu amb el nostre company, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Enric, explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
5: Doncs mira, començarem per els esports, i és que tenim molt poca cosa, per tant serà breu. De cara a l'handbol Cardedeu tenim el primer equip del masculí que juga contra el Mubac La Roca diumenge a les 5 de la tarda, partit molt complicat, i mentre que les noies del primer equip no juguen. Handbol Granollers, capital de comarca, tampoc hi ha partit aquesta jornada, mentre que futbol a Primera Catalana sí que tenim maig en aquesta ocasió, i és el Mollet que rebrà a casa el Granollers, partit dels interessants, serà diumenge a les 5 de la tarda també, com el passat que hem explicat. I a futbol a Segona Catalana, doncs doncs els dos que us acostumem a portar en aquesta secció juguen junts aquesta jornada. Per tant, tenim el Cardedeu, carrer pel Vilamajor, el dissabte, demà dissabte a 6 de tarda. I atenció, perquè Cardedeu va quart mentre que Vilamajor és cué. Per tant, aquí hi ha molt orgull de poble, però segurament serà serà bastant desigual aquest partit. I ara anem cap a l'agenda cultural i comencem per demà dissabte, aquí mateix a Cardedeu, i és que a les 12 del migdia i amb entrada gratuïta, Jordi Cabré presentarà el seu nou llibre, Montseny, una biografia. El Tarambana, un llibre on s'explica com l'autor viu el Montseny i com aquest l'ha forjat. I avui escombro cap a casa, Ona, ja que aquesta xerrada la conduiré jo mateix. Prop d'aquí a Sant Antoni de Vilamajor, diumenge de 10 a 12... amb sortida des de la biblioteca Joana Raspall i Joanola, s'organitzarà un itinerari per l'entorn natural fent recompte de papallones, apte per a totes les edats. I si anem fins a Santa Maria de Palautordera, des d'avui durant tot el dia de demà, hi haurà a la plaça 11 de setembre el Mercat Solidari, amb la col·laboració de la Fundació Arrels, una jornada on any rere any s'hi apega una bona gentada de tota la zona i territori. I ara tornem aquí ja per acabar, a la vora, cap a Llinars del Vallès, i és que des d'ahir dijous fins demà dissabte estan immersos en el Corretapes, on al llarg d'aquests tres dies s'hi està duent a terme una ruta gastronòmica per degustar tapes creatives arreu dels establiments locals. Ja ho veus, força revertit i poc esport.
3: Doncs, Enric, amb això ens quedem, que tinguis molt bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana per vosaltres.
3: I nosaltres agafem el bus, el transport públic, perquè ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia de nou. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana per al vostre territori.
6: Bon dia de nou. Doncs mireu, aquest divendres, en honor a Sant Isidre, aquí a Sant Joan de les Abadeses, es faran diversos actes en honor del patró rural. Primer l'ofici d'honor de la missa ara a les 11 i després es farà la benedicció dels tractors, un dels actes més representatius de la jornada. A 2:15 tindrà lloc el dinar de germanor al restaurant Els Pagesos. A la tarda també a Sant Joan hi haurà una nova edició del Sant Joan Cuina, aquest cop amb Mèxic com a protagonista a les 7 de la tarda a la biblioteca Josep Picola. I aquest dissabte a Camprodon arrenca el microclima de primavera. Aquesta novena edició començarà amb el concert de Feliu Ventura, que presenta el seu nou disc, Tot el que hem guanyat perdent, que es farà al monestir de Sant Pere a les 6 de la tarda i l'entrada és gratuïta. A Vallfogona de Ripollès hi haurà el cicle de conferències Parlem de boscos i pastures en defensa dels camins de titularitat privada a càrrec de Jordi Salvanyà al local cultural a les 5 de la tarda, i a Pardines un cap de setmana temàtic de flora artística amb el taller Petjades de Bosc, en què es descobriran dues tècniques per deixar una empremta buscana sobre els teixits a càrrec de Laia Aguilar. Serà a la sala dels estudis a les 5 de la tarda. A Ripoll es farà la desena trobada de gegants amb la plantada de colles a partir de les 5 de la tarda, i a les 6 cercavila pels carrers. A 8:15 es farà la commemoració internacional dels museus i mostra de balls i bateig del gegantó Sunyer primer a la plaça Abat Oliva. I tornant a Sant Joan hi ha la trobada de corals, veus a l'abadia amb el cor de l'Aisa de l'ESMR, la coral Quatre Cants de Poble Nou i la formació musical Intermúsics de Sant Pere de Torelló al Palau de l'Abadia a les 6 de la tarda. Diumenge no ens hi aturarem molt, ja ho vam explicar a l'informatiu, però sí que a Ripoll hi haurà la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. Els padrins seran la cuinera Ada Parellada i el pilot de moto Jordi Terrés, 7 vegades campió del món de trial. Recordem que recrea una cerimònia del segle XVIII que a vegades té actors com a protagonistes, però aquest any són nuvis reals. Seran Adrià Ubach i Mariana Castanyeda. I també, a més, hi haurà la Festa de la Llana a la plaça de l'Ajuntament, on també recordem que els nuvis arribaran al monestir i faran una sèrie de balls, i hi haurà doncs també un convit, però a la plaça de l'Ajuntament hi haurà aquesta Festa de la Llana amb el 20è concurs d'esquilar ovelles. I a Sant Pau de Segúries, diada de la gent gran i concert al pavelló amb la copla La Principal de Cassà a la plaça de la Generalitat a partir de 4:45 de la tarda. I amb esports ja ens queda poca coseta, només futbols i futbol sala. Comencem pel grup 3 de la tercera catalana de futbol, perquè aquest cap de setmana s'acaba la Lliga i ho fa amb un derbi aquest dissabte a les 4 de la tarda entre el Camp de Bànol i la Badesenc, que no s'hi juguen absolutament res després d'una temporada molt irregular. Els santjoanins són 6ens amb 45 punts i els campdebanolencs 10ens amb 37. Serà un partit que servirà només per presumir i treure l'orgull en una temporada que no ha estat la millor per cap dels dos equips, tot i que els visitants han estat un pèl millor. I el Camprodon, que és tercer amb 63 punts i ja sap que jugarà el playoff d'ascens, ho farà doncs al camp del Vilabrareig B aquest últim partit, diumenge 6:45 de la tarda. Un equip que ja ha baixat de categoria, el Vilabrareig B, per tant hauria de ser un duel senzill pels camprodonins. I per acabar, la Lliga de Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, a l'Escola de Futbol Sala Ripoll, tancarà la Lliga a la pista de l'Atlètic Vidreres aquest dissabte a les 6 de la tarda. Els ripollesos amb 42 punts i que no s'hi juguen res, jugaran contra un altre equip que tampoc s'hi juga absolutament res, que és setè, amb 35 punts.
3: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana i nosaltres, com sempre, acabem aquest repàs dels actes destacats del cap de setmana des d'aquí, des de l'emissora del 9FM i, com sempre, començarem per als esports amb l'Andreu Jiménez. Andreu, explica'ns.
7: Doncs mira, Siona, així és. Començarem pel futbol. Dissabte, a les 4 i 5 minuts, tindrem Lliga Elit, Manlleu Baix, partit fonamental pels manlleuencs, ja que volen certificar la permanència per tercer any consecutiu a la Lliga Elit. El més important és que el Valls tampoc s'hi juga allà molt perquè les opcions de play-off són baixes i està salvat. Per tant, el Manlleu sap que ha d'obtenir la victòria, ja que si no es podria complicar i caure en posicions de descens en aquesta darrera jornada, que serà en horari unificat. A la segona catalana podem tenir campió el Torelló. Si empata o guanya, serà campió de la segona catalana i, per tant, pujarà a primera catalana. Els Pescallunes visitaran el camp del Mataró dissabte a les 6 de la tarda. També a les 6 de la tarda el Vic-Riu Primer rebrà el Cirera. El Riu Primer està a 3 punts del playoff, per tant, és molt poc probable que l'equip usonenc acabi jugant els play-offs per intentar pujar a primera catalana. I el Sant Julià té un partit transcendent, ja que el Sant Julià ja fa setmanes que és equip de tercera catalana, rebrà dissabte a les 5 de la tarda l'Inter Barcelona. Ens n'anem cap a l'hoquei, on comencen els play-offs, comença la temporada, la part de la temporada més decisiva, amb un Voltregà que s'anirà a la pista de l'Igualada diumenge a les 6 de la tarda. Els quarts de final és el millor de 3, per tant, si el Voltregà guanya a Igualada i torna i guanya el següent partit a casa, doncs accediria a les semifinals d'aquest playoff. Anem a l'Hockey Lliga Platanor, on aquesta setmana tenim jornada unificada, és la darrera, on el Martinelli Manlleu encara té opcions de ser campió de Lliga i, per tant, pujar de manera directa a l'Hockey Lliga, i pel que fa a l'Autovigatana Vic, se li ha acabat ja les opcions, ni que sigui de jugar playoff. Aquesta darrera jornada doncs serà en horari unificat, com hem comentat. Pel que fa al Martinelli Manlleu, visitarà la pista del Hola Seta dissabte a les 5 de la tarda, i l'Autovigatana Vic també tancarà la temporada fora de casa, ho farà visitant el Dominicos, en un partit on, com hem comentat, els vicatans ja no s'hi juguen res. I en bàsquet, el Club Bàsquet Vic disputarà les semifinals d'aquesta eliminatòria per intentar pujar a la segona federació, i les semifinals de promoció rebran a casa el Mollet el dissabte a un quart de nou del vespre. Per tant, és un partit on els vigatans, si guanyen, accedirien a la final, i també comentar, és un duel que es podrà veure en directe per al Nou TV. I acabem amb el tennis, ja que aquest cap de setmana, durant aquesta setmana, a Vic s'ha disputat la fase final del torneig internacional M25 a les instal·lacions del Club Tennis Vic, i avui a divendres es disputaran els quarts de final d'individual i a les 5 de la tarda la final de dobles. Dissabte, a partir de les 10 del matí, les semifinals d'individual, i diumenge, a les quarts d'11 del matí, la final del torneig individual. Per tant, Ona, es van acabant les temporades. Ara bé, els equips que continuen competint, doncs és perquè s'estan jugant les garrofes.
3: Per tant, són caps de setmana decisius pel que fa a l'esport, que anirem veient si es mouen aquestes classificacions i si hi ha equips que baixen o pugen de categoria.
7: O ja se'n van cap a casa.
3: O se'n van cap a casa.
7: Perquè els play-off perden.
3: Exacte. Doncs, Andreu, que tinguis molt bon cap de setmana.
7: Igualment, Ona.
3: I nosaltres, com sempre, acabem aquest repàs dels actes, però ho farem amb els actes culturals del nostre territori. Començarem amb en Miquel R. Bon dia, Miquel.
8: Molt bon dia. Doncs sí, res, jo us porto així de temes més de fires i de cultura popular, i és un cap de setmana més tranquil·let, així com llavors veureu que en Jordi la cosa es reactiva i es rellança. Jo us marcaré una proposta que sí que val la pena tenir en compte, i és un espectacle que es diu De lloances i arrels, que tindrà lloc aquest dissabte a la tarda a la Violeta de Sant... no, perdó, al casal Francesc Macià de Centelles, a partir de 4:15 de la tarda, que serà la representació de diferents balls tradicionals, acompanyats també amb música de la copla de Granollers, en el qual caldrà prendre especial atenció a la recuperació d'un ball, el Ball del Pi. De fet, un Ball del Pi que s'ha anat ballant amb interrupcions, però s'ha anat ballant a Centelles, però sí que es recupera, hi ha hagut un grup de recerca vinculat al reactivat Esbart del Pi de Centelles, recuperen la versió original que havia compost el biguetà Rafael Subirats l'any 45, quan es va estrenar, i per tant tindrà la particularitat que, a banda de veure interpretar, de veure ballar altres danses populars, no? com el Mortitxol, la Fada de Banyoles o el Coracero, al final de tot, com a acte emblemàtic, hi haurà aquesta representació amb música original del Ball del Pi de Centelles, ja dic, en plena recuperació una mica d'aquest ball que l'any passat es commemorava el 80è aniversari de la seva celebració. Per tant, volia posar l'accent en això i recordar que sí que és un cap de setmana, aviam si ens arriba el bon temps.
3: Esperem,
8: perquè el mes de maig i a principis de maig és un temps també de caminades d'aquestes populars. N'hi han diverses, us citaria per exemple la del Vidranès, que és la 7a edició i tenen pràcticament 1.000 d'inscrits, o una de més històrica com la Caminada de les Guilleries amb sortida i arribada a Sant Julià, que ja arriben a la 41a edició. Per tant, cap de setmana, si el temps respecta, per passejar, i com a cultura popular aquest apunt de Centelles.
3: Perfecte, Miquel, doncs que tinguis molt bon cap de setmana. I nosaltres ara acabem amb en Jordi Vilarrudà. Bon dia, Jordi, què tal?
9: Bon dia, Ona.
3: Dit cap de setmana carregat de coses, eh?
9: No, no sé ni per on començar.
3: Doncs
9: pràcticament no sé ni per on començar, perquè hi ha moltes, moltes coses. Podem començar per dir-ne una que va començar ahir ja, que és el Festival de Jazz de Vic. El Festival de Jazz és molt potent. De fet, a Catalunya hi ha tres festivals de jazz que porten molts anys celebrant-se. Els que més, el de Barcelona i el de Terrassa, que són els dos emblemàtics, però després ja ve el Festival de Jazz de Vic, que arriba a la 28a edició, o sigui, d'aquí dues farà 30 anys que es fa. És un festival que combina jazz molt arriscat, a vegades d'aquell que és per als que volen anar a experimentar música, i altres concerts que són més per al gran públic, en diferents escenaris. Dintre la Jazz Cava, que és allà on es viu ben bé l'esperit del jazz, allò a fora, a la plaça del Carbó, aquest any també un concert a l'Espai ETC, a la biblioteca, s'amplien un parell d'escenaris així, i hi va començar un concert de piano sol, que és el Pianíssim, que és el concert que comença sempre al festival, ja és com una tradició, i aquest cap de setmana hi ha propostes, és molt internacional, o sigui, tindrem des de formacions de jazz de Dinamarca, d'Islàndia, una de les més interessants, precisament el dissabte a la nit, ADHD es diu, són unes inicials, i actuaran a l'ETC de Vic el dissabte, són d'Islàndia. Generalment tenen molta atenció aquest festival, l'escena d'Escandinàvia, països nòrdics, que surt un jazz sempre molt molt avantguardista. Per això també hi haurà una formació, doncs, avui, que la formen músics de Dinamarca i de Noruega, la Jazz Cava, avui, però no només aquests, per exemple, això, doncs, hi haurà, doncs, una formació que va néixer a Grècia, a Corfú, demà a la tarda a la plaça del Quartet, a la plaça del Carbó, perdó, després a Blood Quartet, que és una formació catalana, però que la lidera un trompetista que va venir de Nova York, el Mark Cunningham, que viu a Barcelona. Diumenge sí que, per exemple, doncs, hi ha la part del migdia de concert vermut, podríem dir, amb els combos i les big band o la jazz band de l'Escola de Música de Vic, que també dona peu, doncs, a artistes d'aquí. I s'acaba diumenge amb el Joan Fort, que és un guitarrista, un compositor català molt internacional, també amb un trio d'orgue. I després continua la setmana que ve. Jo convidaria la gent que s'ho mirés. Hi ha concerts d'això a diferents escenaris, al tard i a nit, a partir d'avui ja, doncs, la Jazz Cava, i al fora, a l'exterior, plaça del Carbó, que la gent s'ho miri i triï i vagi i experimenti i escolti jazz. Què més tenim? Doncs, clar, hem de destacar aquest cap de setmana concert d'Obeses, perquè Obeses ha fet com un disc en dues fases, una la van estrenar fa dos anys, són com els dos batecs del cor, la contracció i l'expansió, la sístola i la diàstola, i el disc es diu L'Ai al Cor. Llavors fa dos anys vam presentar la meitat de cançons, ara presenten l'altra meitat amb un concert a Tona demà al vespre a la sala La Canal, però aquí sí que hem d'advertir la gent que ens està escoltant que malament rai per tenir
3: sempre entrades. Ens passen, no hi ha entrades, sí.
9: En aquest cas Obeses té seguidors molt fidels, les 400 entrades de La Canal es van acabar amb un plis i no hi ha entrades disponibles, però atents, que és clar, és la presentació del disc, ja es pot escoltar tot. Recordeu, potser molta gent va sentir aquell tema del Viruai en versió heavy metal, doncs aquest i d'altres, perquè s'atreveixen amb tot, i concert d'Obeses demà a Tona. I ara hem dit heavy metal, oi? Hem dit heavy metal, doncs esclar, hem d'esmentar una cosa molt singular que hi ha a Vic aquest cap de setmana a la sala La Cabra, que és demà a la tarda, tarda-nit, hi ha una trobada internacional de grups de metal que es diu el FETO Fest, FETO són unes inicials en anglès, From Enslavement to Obliteration. És un festival que porta, que s'ha fet a diferents llocs a Catalunya, ara arriba a Vic, 4 edicions, i porta grups de diferents llocs, eh? Hi haurà grups d'Anglaterra, de l'Índia, d'Andalusia, d'Alemanya, de França, d'aquí, del Ripollès, els Metalbusters, que són un grup de gent molt jove, joveníssims, que fan heavy metal, i totes les variants, eh? Perquè nosaltres ara diem heavy metal, bueno, és metal en general. Hi ha un heavy metal més clàssic, després hi ha, si anem seguint l'evolució, o sigui, hi ha grups de trash metal, ja, que deu ser l'últim, ja la cosa més bèstia de tot, death metal, perquè o sigui, a partir d'aquí ja no, ja
3: no hi ha res més.
9: A partir d'aquí ja no hi pot haver gaire res més, o sigui que, en fi, tot el metal possible a La Cabra. Més coses, fem un petit repàs d'altres coses, que, per exemple, tenim la Festa Verdaguer, ara ens anem a una altra banda, Festa Literària, que durant tot el cap de setmana hi ha activitats, algunes també música, en recital, etc. Destaquem potser la gent si vol anar-hi el diumenge al matí, perquè és un ambient molt bonic, a Folgueroles hi ha la Fira del Llibre Vell de Poesia, hi ha els ballets, hi ha l'ofrena floral allà al Pedró, el monument a Verdaguer, i al final sempre hi ha un convidat o convidada, diguem, persona de l'àmbit polític o de l'àmbit més públic, que en aquest cas és la consellera, Núria Perdón. Però hi ha moltes més coses, durant el cap de setmana, la Festa Verdaguer, aquí sí que també ens ho hem de mirar, com també ens hem de mirar el Dia Internacional dels Museus, perquè se celebra aquest cap de setmana, el celebren tots els museus d'Osona, normalment amb jornades de portes obertes, però també amb altres activitats, i llavors aquí sí, la gent pot consultar l'agenda del 9-9, n'hi ha alguns que fan a més nit dels museus, com el de la Torneria de Torelló, o el Museu Episcopal de Vic, o el Museu d'Art Medieval, que, per exemple, dissabte a la nit pots anar allà i trobar-te des de músics de l'Escola de Música de Vic tocant en alguna sala, fins a una gent que fa ioga, fins a tallers del que sigui, o sigui, pots anar fent la visita al museu amb 1.000 ofertes que hi ha a la nit, i qui diu aquest doncs diu tots els altres museus de la comarca que fan coses aquests dies. I tenim temps encara?
3: Tens temps,
9: no?
3: Encara, sí, temps? Tant, i tant.
9: Ah, doncs si tenim temps, també hem de destacar que aquests dies hi ha a l'Esquirol un festival que es diu Muts Festival. A l'Esquirol, esclar, tenen un gran ballarí coreògraf, que és l'Àngel Duran, i la sort a vegades de tenir una persona del poble que sigui doncs un referent com és ell en aquest àmbit és que pot muntar esdeveniments, i ell ho fa, i en col·laboració amb una altra ballarina que viu també a l'Esquirol des de fa molts anys, que és la Joana Renyer, han muntat aquest festival que es diu Muts Festival. Dansa Teatre és sobretot el protagonista, amb activitats que comencen avui a la COPE, a l'Esquirol, continuen demà. Es veurà ballar, per exemple, el mateix Àngel Duran amb una creació que es diu Manifesto, la Joana Renyer avui també amb una altra, i el diumenge que s'acaba amb una creació col·lectiva que s'ha estat treballant en tallers participatius durant aquestes últimes setmanes. Qui vulgui anar doncs a un concert bucòlic als jardins del Castell de Montesquieu, si no fa el temps que fa avui, esclar,
3: toquem fusta.
9: Toquem fusta, i tenim des de fa uns dies el Festival Música a la Gespa, són concerts vermut cada diumenge aquesta setmana amb els Gavina MP3, que per cert ho estan patant bastant, tots els festivals se'ls veu molt, els Gavina MP3. I dos més, ja acabem. Dues propostes més, així molt ràpid. Avui tenim Masoni, a Torelló, al Teatre Sirviano, amb aquest disc que va treure, que es diu Banderes per Daltònics, que va presentar al Mercat de Música Viva de Vic, que és una mica el seu retorn després de 4 anys de no fer disc. Masoni, que sempre té un públic molt fidel, i també hauríem de dir, doncs, que s'acaba el cicle de músiques de Santa Llúcia de Taradell, amb l'actuació d'un quartet de corda que serà el diumenge a la Biblioteca Antoni Pla de Vall a les 6 de la tarda. Jo crec que amb això hem fet un bon repàs.
3: I hi ha moltes altres coses, perquè aquí vas llegint
9: hi
3: ha mil coses, eh?
9: Més concerts i més coses, i els 40 anys de la penya flamenca de Manlleu, que demà passen un documental sobre les desgràcies que, per desgràcia, ha patit el poble gitano, això demà a la tarda a l'Espai Rossinyol. És que no ens ho acabem aquest cap de setmana.
3: No, llibreta, no ens ho acabem, Ona. Llibreta i boli i retolador per anar marcant totes les coses que volem fer aquest cap de setmana, eh?
9: Exactament.
3: I a llegir el 9-9, que allà està...
9: Hi és tot. Pel gust de tothom.
3: Exacte.
9: Aquí hi ha pel gust de tothom.
3: Doncs Jordi, bon cap de setmana, i esperem que la setmana que ve encara hi hagi més coses per poder escollir.
9: No estarà malament. Em sembla que el mes de maig és com una cosa
3: ja... És un mes complet,
9: A partir d'aquí ja anem llançats,
3: exacte.
9: O sigui, ara ja no para això, eh?
3: Exacte.
9: En el fons, no estem a un mes i poc del Cabra Rock, per exemple. O sigui, que sembla molt lluny, però tenim
3: aquí. Però tenim aquí a tocar, allí. Doncs gràcies, Jordi, bon cap de setmana. Que vagi bé. I ja sabeu que aquesta estoneta la dediquem a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui, i nosaltres començarem per aquesta.

Doncs com sentim, diumenge, sense drama amb els catarres que proposen una mirada delicada sobre aquell instant fràgil i ple d'intensitat que precedeix un retrobament esperat. Aquesta cançó funciona com una fotografia emocional, la d'un matí que s'aixeca diferent, impregnat d'una intuïció gairebé física que alguna cosa important està a punt de passar. I nosaltres acomiadarem el Territori 17 d'avui i d'aquesta setmana amb aquesta nova cançó que avança aquest Mundial, és Shakira amb Dai Dai, que comença l'estiu i per tant el Mundial de Futbol s'acosta i la Shakira torna després del 2010 i és encarregada de tornar a posar so al Mundial de Futbol. Per tant, nosaltres acabarem el Territori 17 amb aquesta cançó, Dai Dai de Shakira, que vagi molt bé i ens retrobem el dilluns a les 9 del matí aquí al Territori 17.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: de 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP.

0: 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat l'alerta, la prealerta, volíem dir, del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, Cardedeu, capital del món.
3: Avui és divendres 15 de maig de 2026.
2: I avui arriba la gresca, agafeu paraigües i Gore-Tex, cataleta el que ens espera.
3: Així que benvingudes totes al 587è Infopodcast Cardedeu.
2: Va, Susana, mentre l'aigua ens deixi, tira.
3: Doncs mira, Enric, avui és el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència.
2: Sí, senyor. M'encanta.
3: També Sant Isidre, patró de la pagesia.
2: Felicitats, iaio, estiguis on estiguis.
3: Tal dia com avui, però de 1996, presentava l'informatiu la Clara Armengol i ens explicava que l'escola Germans Corbella feia reformes per ampliar les instal·lacions. I avui acabem dient buscar qui oli remena els dits s'anunta.
2: Has vist? Si vols fer les coses, fes-les fins al final. Va, i avui us expliquem que demà, dissabte a les 12 i amb entrada gratuïta, en Jordi Cabré presentarà el seu nou llibre Montseny, una biografia. I on serà? Doncs on ha de ser? Doncs al Tarambana. Al cap i a fi és el bressol de la cultura d'aquí, Cardedeu. I qui el presentarà? Doncs, Susana, qui ho presenta?
3: És que aquesta notícia és publicitat.
2: Ah, doncs jo mateix ho presentaré, així que aprofito i escombro cap a casa, va, que després de gairebé 600 infopodcasts ja podem fer-ho. I us convido a totes i a tots a venir a aquesta presentació, i és que qui no estima el Montseny? És un llibre de símbol editors.
3: Quan diu que us convida, vol dir que us convida a venir. No us convidarà res més un cop estigueu allà, que ho sapigueu.
2: A una abraçada, una encaixada, a una cervesa compartida, cadascú paga la seva.
3: Molt bé. Va, i parlem ara del temps.
2: Vinga, va, alerta, perquè avui és el dia clau de les tempestes. I és que, tot i que les tempestes grosses aquestes s'esperen a partir de les 3, estem en alerta durant tot el dia per intensitat de pluja. I a partir d'avui, cada dia, però, més sol. I les temperatures cap amb una alerta, Susana, perquè ja s'enfilaran per posar-se al cap de setmana que ve, fregant els 30 graus. I és que aquest any aquesta xifra ha costat molt d'arribar. I això són molt bones notícies. De fet, no s'espera arribar-hi, encara. Només estar-hi molt a prop d'aquí a una setmana vista. I avui, recordem, paraigües. I dels ferms, no d'aquells que es posen del revés com un embut.
3: Jo, si la setmana que ve ja estem al voltant dels 30 graus, aquest estiu moro. Ha. Passem a l'Horta, que sí que ho patirà, sí, amb tanta solana.
2: I recorda que fa uns anys estàvem a 30 graus des de març,
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Maria! Moment de controlar plagues, aigua i calor. Reviseu fulles, si us sembla que no estan bé. És que segurament és així. Pregunteu al vostre centre de confiança i compreu sempre, sempre, sempre productes ecològics. O feu-los vosaltres. Si no compreu productes ecològics, acabareu amb marietes, cuques de llum i tots els depredadors de les plagues. De fet, abans de posar productes, podeu intentar-ho amb aigua d'ortigues i, sobretot, sobretot, que el vostre tros, pati, jardí, el que sigui, doncs sigui un lloc molt beneficiós per ocells, insectes, beneficiosos, etc. Com més natural ho tingueu, menys plagues hi haurà.
3: Molt bé. Vaja, avui passem del porta a porta perquè és divendres, però sí que tenim farmàcies de guàrdia.
2: Ep, i avui divendres
3: Palau
2: sí que hi ha porta a porta, Susana. O no, ben bé, però a l'Estalvi faves tendres.
3: Avui tenim la Palau, la Gatell i l'Estalvi i dissabte i diumenge tindrem la Cases.
2: Molt bé, em sembla meravellós. I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I dissabte...
3: A les 12 del migdia al Tarambana, com ja us hem explicat, l'Enric presenta el nou llibre de Jordi Cabré, Montseny, o una biografia, en una xerrada amb l'autor.
2: Sí, i a 6:15, Retrocine. Alerta, perquè al cinema Esbarjo hi haurà Regreso al Futuro.
3: Wow.
2: Sí.
3: I a les 8 a la Textil, Rase, gran concert obert, Corals de Cardedeu.
2: Apa, aquí, diumenge.
3: A les 5 al cinema Esbarjo, cinema relaxat, Vainilla.
2: Molt bé, i com acabem avui i comencem el cap de setmana?
3: Doncs acabem amb La Mentidera, d'Arnau Folch. Sí? La mentida.
2: Exacte, ara sí que sí, la mentida d'Arnau Folk. I amb això...
3: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
2: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
3: Per a Ràdio el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
2: De fet, no us esperem de dilluns a divendres. Us esperem demà, a les 12 del termana.
3: Vinga.
2: Salut i poble, consell de felicitat i feu-vos sòcies!

0: aquelles pintures rupestres que vivien d'aquell foc.
1: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: I shouldn't have come here.

0: de 10. És la 1.
1: Sense tu...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments s'està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noelia Burgos. Noelia, com estan en tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant, van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir "no acabem el curs", "més salaris, més ràtios, més recursos". La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
5: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
3: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Hi ha avui dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló Interior. Ha desplegat un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
2: Notícies en xarxa.
6: Bon dia i bon divendres 15 de maig de 2026. Això és l'En Joc.
2: En Joc. Amb Martí González.

Divendres 15 de maig, com cada divendres, amb la prèvia de tot el que tenim aquest cap de setmana. Molt futbol. La final de la Copa de la Reina, que juga demà a Gran Canària, Barça, Atlètic de Madrid. La lluita per la permanència a la primera divisió masculina, amb el Girona i l'Espanyol depenent d'ells mateixos tots dos. Un nàstic a Europa, demà al nou estadi, que pot ser dramàtic. Playoff descens a primera federació, amb el Reus Redis, i a la segona federació masculina, amb les semifinals catalanes, l'anada, que juga diumenge. I el desenllaç demà també de la Lliga Elite de Futbol, amb l'última jornada. I també tindrem bàsquet i motor amb el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, de casa nostra, que ja s'està disputant al circuit de Montmeló. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça viatja a Gran Canària per disputar demà la primera de les dues grans finals que té els propers dies.
1: Les blaugranes jugaran demà a Les Palmes la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El Barça busca el seu 12è títol de Copa, que seria el tercer consecutiu abans de preparar la final de la Champions, que jugarà dissabte de la setmana que ve a Oslo i contra el Lió de Jonathan Giraldez. No han entrat a la convocatòria Lai Alexandri, lesionada de llarga durada, ni tampoc Carolina Graham Hansen, que és dubte per a la final de Champions, la de demà a les 9 del vespre, hora catalana.
0: En categoria masculina, el Girona només empata, però continua depenent d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió.
1: Bon partit ahir del conjunt gironí, que només li va faltar efectivitat de cara a porteria per superar a una Reial Societat que ja no s'hi jugava res. De fet, l'equip basc es va avançar encara a la primera meitat a la sortida d'un córner i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat de nou tota la segona part per fer l'empat a un que ja seria definitiu.
0: El Girona, que es queda amb 40 punts, un de marge només sobre el descens.
1: A banda de l'Oviedo, ja descendit, ara mateix baixaria Mallorca i Llevant, que sumen tots dos 39 punts, els mateixos que l'Elx, que marca la permanència. Amb 40 punts hi ha el Girona i l'Alavés, i amb 42 Osasuna i Espanyol, que s'enfronten diumenge entre ells. Encara no estan salvats tampoc València i Sevilla, que en tenen 43.
0: Farem, evidentment, la prèvia d'aquesta penúltima jornada de la Lliga a Primera Divisió, que juga en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça jugarà ja més tard contra el Betis, en aquest cas al Camp Nou, ja sense res en joc. En bàsquet, victòria important de la penya per pràcticament assegurar-se el play-off a la Lliga CB.
1: Els verdinegres van superar per un clar 101-79 el Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens. I continuen 600, però amb dos partits pendents, a més de les dues jornades que falten.
0: Demà mateix ja comença la jornada 32, l'endepenúltima, amb un Breogán Girona a les 6 de la tarda.
1: També demà juga el Baxi Manresa, que com el Girona ja té la permanència assegurada i en aquest cas en rebrà el Saragossa, l'equip que marca la permanència empatat, això sí, amb l'Andorra. Diumenge jugaran la resta de catalans. El Barça tancarà la jornada al vespre a Tenerife, la penya visita la pista del líder, el Real Madrid, i el Lleida rep el Gran Canària en un duel que pot ser definitiu per la permanència del conjunt lleidatà.
0: En categoria femenina, encara en bàsquet, el director esportiu de l'Uni, Pere Puig, ha fet balanç de la temporada aquest matí.
1: Pere Puig considera que el projecte té marge de creixement i que en el primer any després de la fusió amb el Bàsquet Girona s'ha creat una estructura i una manera de fer que els permetrà anar cap amunt. Malgrat lamentar-se de quedar-se fora de la final pel títol de Lliga, Puig assegura que la temporada és molt bona. També ha explicat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez està bastant avançada i que hi haurà molts canvis de jugadores de cara al curs vinent.
0: En hoquei patins ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina.
1: I és una reedició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana després de desfer-se ahir del Cerdanyola i Manlleu per idèntic resultat, 2-1. Avui els altres dos partits de quarts d'aquesta Copa de la Reina, que es disputa a Gijón a 6:15, en Benvibre, Vigues i Riells, i a 8:00 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau.
0: En categoria masculina, encara en hoquei patins, demà arrenquen els play-offs pel títol de la Hoquei Lliga.
1: Amb les eliminatòries de quarts de final, el millor de 3 partits. A 5:15 de la tarda, Barça-Noia. A 6:00, Liceu-Lleida. I a 8:15, el Calafell-Reus. Diumenge jugarà l'Igualada-Voltregà. Els segons partits es jugaran dissabte de la setmana que ve, 23 de maig, i en cas que en calgués un tercer per desempatar, es jugaria el dimarts 26.
0: En waterpolo, demà 3 equips catalans buscaran una plaça a la Final Four de la Champions femenina.
1: El primer en entrar en acció és el vigent campió, el Sant Andreu, que haurà de guanyar a Grècia a la piscina del Buliagmeni a partir de 2:00, després de l'empat a 11 de l'anada a la capital catalana. El qui ho té més complicat a priori és el Sabadell, que ha de remuntar 5 gols també a Grècia contra Olympiacos després d'haver perdut 12-17 a l'anada, mentre que el Mataró defensarà a Roma 4 gols d'avantatge de l'anada, que va acabar 13-9.
0: També demà, per cert, encara en waterpolo, Catalunya i Barceloneta miraran de classificar-se per la final, en aquest cas de l'Eurocup femenina.
1: Per fer-ho, el Catalunya haurà de guanyar Hongria contra el Mana, amb qui va empatar a 13 en l'anada. També va empatar en el partit d'anada a casa el Barceloneta, que buscarà la victòria a Itàlia a la piscina del Trieste.
0: I un últim punt amb motor, perquè ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez, que ja va guanyar l'any passat a casa, ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín i Fabio Di Agenantonio. Recordem que la gran absència en aquest Gran Premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que torna a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è i Àlex Rins, 21è.

0: I com cada divendres toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Carme, tindrem futbol, bàsquet i també la Vertical Montserrat.
1: Doncs sí, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja demà a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació anirà destinada de nou al finançament per a la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. Ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de la Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi a les 6 i 10, la semifinal del play-off d'ascens a segona FEF entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs en Bíscola. L'altra semifinal que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el DM Grup Club Bàsquet Mollet començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això ho tindrem demà i diumenge més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les finals de la Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina. En exclusiva la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. També a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les finals del Campionat de Catalunya preferent. A 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda, la masculina. I finalment, futbol, amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda, el Vilanova Cornellà. Totes dues a l'Enjoc TV.

0: Divendres 15 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la primera de les dues finals que disputarà aquest mes el Barça, en aquest cas la de la Copa de la Reina. Les blaugranes viatgen avui cap a Gran Canària, ho estan fent ara, on demà a partir de les 9 de la nit s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa de la Reina. L'equip de Pere Romeu és un cop més el gran favorit per endur-se el títol, la que seria la seva 12a Copa per al Barça, tercera consecutiva, després que recordem el 2023 una alineació indeguda a vuitens de final les eliminés. Aquella edició la va guanyar precisament l'Atlètic de Madrid, que ha estat en 7 de finals de les últimes 11 edicions. Escoltem una de les jugadores que debuta pel Barça en una final, la jove migcampista Clara Serra Jordi.
1: Bueno, al final superagraïda per totes les oportunitats que se m'han donat i sobretot amb moltes ganes d'aquests dos últims partits, que crec que la meva primera temporada al primer equip, si els guanyem serà perfecta, però bueno, ja molt contenta per tot el que he viscut i bueno, ara a tope per aquests dos títols. Crec que estic envoltada de les millors persones i jugadores i crec que m'ajuden molt en aquests partits, ens ajuden molt a les petites, com elles ja han tingut més experiència, doncs es nota i sí que estan molt motivades i sí que ens transmeten aquesta motivació.
0: Demà a les 9 de la nit hora catalana aquesta final de la Copa entre Barça i Atlètic de Madrid. La setmana vinent, dissabte 23, recordem a Oslo, a Noruega, el Barça competirà en una final de nou pel gran títol europeu, el de la Champions. Serà a les 6 de la tarda en aquell cas contra el Lió de Jonathan Giraldez. En categoria masculina continua l'espectacular lluita per la permanència a la primera divisió. El Girona encara depèn d'ell mateix, tot i que ahir no passà de l'empat a un a casa contra la Reial Societat. El conjunt gironí va fer un bon partit, va dominar i va tenir ocasions suficients com per guanyar, però no hi va haver manera de fer. De fet, els bascos es van avançar amb un gol a la sortida d'un corna, obra de Jon Martín, i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va tornar a jugar infiltrat, en aquest cas tota la segona meitat, qui va fer el gol de l'empat, rematant una centrada d'Arnau. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins, que van fer el millor partit de les darreres jornades, van aconseguir dominar el conjunt basc, generant ocasions però amb poca efectivitat. A la mitja hora de joc, però, i mitjançant un córner, Jon Martín posava el 0-1 que encenia totes les alarmes. No va ser fins a la segona part que, amb Estuani ja al camp, els gironins van aconseguir igualar el marcador al minut 66. A partir d'aquí, el Girona ho va seguir intentant, però amb falta d'encert de cara a porteria. Mitchell, a l'acabar el partit, es mostrava convençut de les opcions del Girona pels dos partits que queden.
3: És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
2: Al final, un empat que fa que els gironins surtin de les posicions de descens i depenguin d'ells mateixos, però amb el repte d'anar al Metropolitano a sumar per intentar tancar-ho amb un Montilivi en l'última jornada contra l'Elx.
0: Gràcies, Pau. El Girona suma 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i un més que Elx, Mallorca i Llevant. Per damunt hi trobem el València i el Sevilla, que tenen 43, i Espanyol i Osasuna, que tenen 42. I, de fet, s'enfronten entre ells a Pamplona aquest diumenge. D'entre aquests 9 equips sortiran els dos que acompanyaran l'Oviedo a segona, després que ahir certifiquessin la permanència matemàticament ja Atlètic Club de Bilbao i Rayo Vallecano. Diumenge a les 7 de la tarda, penúltima jornada, l'Atlètic de Madrid-Girona al Metropolitano, Osasuna Espanyol al Sadar, el Barça rebà diumenge, però a partir d'un quart de 10 de la nit, ja sense res en joc, al Betis. Més futbol, demà tenim un duel català vital a la primera federació masculina amb el Nàstic jugant-se la permanència i l'Europa al play-off d'ascens. Tots dos equips necessiten els punts, tot i que, evidentment, qui té més urgències és l'equip tarragoní, que no esperava trobar-se en aquesta situació penúltima jornada. En zona de descens hi ha 2 punts de la permanència. Escoltem el seu entrenador, Pablo Alfaro.
4: Entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, es el último partido en nuestro estadio, en el estadio, queremos y debemos dar la versión de local y lógicamente pues de esos días bonitos, esas noches bonitas de fútbol, dos creo que buenos equipos, el Europa con mucha historia detrás y con un presente muy bonito, nosotros ahora con un presente más rabioso, pero que tenemos, que yo soy consciente de que lo podemos dar la vuelta, aunque ya quede poco.
0: Demà a les 9 de la nit aquest Nàstic a Europa, en una jornada que juga en horari unificat. El Sabadell segon a un punt de l'Eldense rep a la nova Creu Alta l'Antequera, encara un objectiu de l'ascens directe a segona ben possible. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el centre d'esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
5: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centramos a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
2: S'han superat amb escreix les 3.000 localitats venudes per demà a la nova Creu Alta i l'expectació és màxima. Es podria registrar la millor entrada de la temporada y de los últimos años.
5: Una de las cosas que queríamos a principio de temporada, poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo, las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor.
2: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. També demà el Reus Redis buscarà una plaça a la final del play-off per pujar aquesta primera federació masculina. Els reusencs, enmig dels recursos per la sanció imposada que obligarà en principi a tancar l'estadi municipal, estan obligats a guanyar demà a Ourense, si volen ser en aquesta final, després de l'empat a 0 de l'anada a Reus. I parlant de play-offs, diumenge arrenca la promoció per pujar a la segona federació masculina, en aquest cas amb les semifinals de la fase catalana. A la tarda s'enfrontaran Vilanova i Cornellà a les 6 i al migdia l'Hospitalet Badalona, en dos partits que podrem seguir tots dos a l'Enjoc TV. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
6: Bon dia, el Badalona comença la seva aventura en el play-off d'ascens amb el partit d'anada de la primera eliminatòria. Els escapulats visitaran el camp de l'Hospitalet en un duel amb pronòstic molt igualat. I és que es preveuen dos enfrontaments frenètics entre Ospi i Badalona. El Badalona, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat. Però el duel contra el conjunt riberenc és una final anticipada per poder ascendir. A la Lliga, inclosos els dos partits, el Badalona es va mostrar superior, però en un play-off tot comença de zero. L'equip badaloní espera aconseguir un bon resultat que li permeti afrontar la tornada a Badalona amb les màximes garanties. De moment, aquest diumenge serà el primer capítol. Així ho analitza el tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
7: Ya en el playoff, aquí cada partido es diferente, pero todos son complicadísimos. Todo el mundo, por muchos méritos durante todo el año, estamos en el playoff y a partir de aquí, pues bueno, los detalles del Ospi tenemos que controlarlos, pero sobre todo que ellos estén muy pendientes de nosotros.
6: Cal recordar que l'enfrontament entre l'Hospitalet i el Badalona es disputarà a partir de 1:15.
0: Gràcies, Ramon. I encara en futbol, demà es disputarà l'última jornada en horari unificat de la Lliga Elite, encara amb pràcticament tot per decidir-se. A l'Alt part alta, Martinenc i Sant Joan Atlètic de Montcada són els que ho tenen millor per pujar directament a tercera, però també tenen té opcions la Pobla de Mafumet, que rebrà a un Ciutat Cooperativa que juga la permanència. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
8: El Ciutat Cooperativa juga la permanència a la Lliga Elite en l'última jornada de la temporada, on dissabte a les 4 visitarà el camp de la Pobla de Mafumet, que és el tercer classificat i equip encara amb possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la tercera federació. Això s'espera aquest duel al segon entrenador de l'equip, el José Luis Márquez.
9: No me puedo esperar nada que no sea otra última batalla, otra última guerra. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda nuestra gente, al barrio, a las familias de fútbol base, a los aficionados que no nos dejan nunca, aunque vayamos fuera a jugar, que es un partido de vital importancia, creo que es el partido más importante en la historia del club. No me espero nada más que una guerra, una batalla, y que tenemos el pensamiento puesto en que tenemos que conseguir los tres puntos, sea como sea.
8: Els de Sant Boi de Llobregat es posen en 11a posició, 2 punts per sobre el descens. Si la Cope no aconsegueix la victòria en la seva visita a la Pobla, hauran de confiar en que Manlleu o Horta no guanyin el seu duel contra el Baix i el Vilafranca respectivament per mantenir-se un segon any consecutiu a la màxima categoria del futbol català.
0: Gràcies, Albert. Ara en parlem. També en zona de play-off hi trobem el Prat, que visita precisament el camp del co-líder, el Sant Joan Atlético de Montcada. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
10: L'Associació Esportiva Prat es juga demà la quarta posició a la Lliga contra el Sant Joan Atlético de Montcada, lluny del Sagnier. Els de David Vilajoana tenen també la necessitat de mostrar una bona imatge que els permeti encarar el play-off amb bones sensacions, ja que fins a la data l'equip porta 4 derrotes consecutives i algunes, com la de la darrera jornada contra el Castelldefels, amb remuntada inclosa quan es tenia un avantatge de 2 gols a falta de 10 minuts per acabar el partit. Vilajoana denuncia la falta d'agressivitat per part dels seus futbolistes a l'hora de disputar duels i espera que aquesta es recuperi en aquest últim partit de Lliga. Escoltem el míster pratenc.
11: Ells juguen-s'ho tot, perquè han de guanyar per pujar directe, ja t'ho pots imaginar, però bueno, aviam si més d'un li pinten la cara i aprèn el que és el futbol, i estaré encantat de que se'n donin compte que si no millorem en agressivitat no podem anar enlloc.
10: Pel que fa a les absències del Prat per aquest partit, a banda dels futbolistes lesionats de llarga durada, el míster no podrà comptar amb tres jugadors, Abel Cortina, Àlex Plaza i tampoc Gustavo Reynque, ja que tots tres van veure la cinquena targeta groga contra el Castelldefels en la jornada anterior. A més, Carlos García és dubte per molèsties.
0: Gràcies, Jonathan. I tancant el playoff, hi ha el Sant Mauro, que juga al camp del Cuer, l'únic ja descendit matemàticament, el Sant Feliuenc, i el Castelldefels, que rep un Júpiter que només li val guanyar i esperar una carambola per salvar-se. Sant Mauro, que també juga al camp del Cuer, com dèiem, al Sant Feliuenc, i a més a un punt del playoff hi ha el Rubí, que s'enfronta a un duel directe al Sabadell. Bé, Ràdio Rubí, Siscolara García.
12: La cita entre Unió Esportiva Rubí i Sabadell B és entre dos equips que encara opten a la sisena posició de la classificació i, per tant, disputar la promoció d'ascens a tercera ref. El Rubí necessita guanyar i que no ho faci el Castelldefels. En el cas del Sabadell B, necessita la victòria Can Rosés i que el Castelldefels doncs empati o perdi també la seva cita davant del Júpiter, el qual, per cert, i tot i estar el penúltim, encara té alguna possibilitat per assolir la permanència i no li posarà les coses fàcils al conjunt del Baix Llobregat. Per tant, encara resten moltes qüestions a solventar, això sí, a les files de la Unió Esportiva Rubí, tranquils, perquè el primer dels objectius, la permanència, ja es va assolir la setmana passada. Escoltem a l'entrenador Blai Martí.
13: Ara mateix jo crec que tanquem una cosa que ens ha fet patir a tots aquests mesos. Crec que és un equip que si està tranquil, si està cuidat, si està estable, si el deixen crear, si deixes que els jugadors busquin la seva millor versió, és un equip que està fet per poder fer playoff, i ho lluitarem fins al final.
12: Doncs guanyant tindrien la possibilitat, tot i que el Castelldefels és qui depèn d'ell mateix. A partir d'aquí, el Sabadell ve esperant la punxada, al igual que el Baix, tot i que en el cas del conjunt tarragoní necessita que punxi el Castelldefels i l'empat entre Rubí i Sabadell ve.
0: Gràcies, Cisco. I a la part baixa, l'Enjoc TV oferirà el duel en directe per la permanència entre Horta i Vilafranca, i també en opcions de playoff i el Valls, que, com sentíem, visita el camp d'un Matlleu que només té un punt de marge sobre el descens. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La Unió Esportiva Valls tanca la lliga regular al camp del Matlleu amb els deures fets. Permanència aconseguida i llicència per somiar amb la promoció, sempre i quan es guanya el Matlleu i es produeixi un empat entre el Rubí i el Sabadell B i Castelldefels no guanyi el Júpiter. Combinació complicada, però no impossible, malgrat que primer els vallencs han de centrar-se en superar un Manlleu que juga la permanència a casa i encara amb la incògnita del recurs del partit amb l'Atlètic Sant Just, encara sense resposta. Per tant, els manlleuencs tenen l'obligació imperiosa de guanyar. Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
15: Afrontem el partit amb la intenció de treure els 3 punts per apurar aquestes opcions que tenim de poder entrar a playoff, i per què no dir-ho, també amb la tranquil·litat dels deures fets, i bé, no està malament jugar un partit sense tenir l'aigua al coll, no? Per tant, anirem a competir-lo, anirem a intentar treure els 3 punts per millorar la classificació de l'any passat, apurar aquestes opcions i sobretot gaudir del partit que també ens ho mereixem.
14: Una Unió Esportiva Valls que comptarà amb les seves millors armes i amb l'equip al complet per tenir opcions d'allargar un pèl més la temporada. Davant, però, tindran un Manlleu que no perd a casa des del mes de febrer davant el Júpiter. El partit entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Divendres 15 de maig, avui com cada divendres, programa molt carregadet amb tot el que tenim aquest cap de setmana, començant pel futbol, amb la final de la Copa de la Reina demà a Gran Canària entre Barça i Atlètic de Madrid. En categoria masculina continua la lluita aferrissada per la permanència primera amb Espanyol i Girona depenent tots dos d'ells mateixos a falta de dues jornades. També tenim play-offs d'ascens a primera i segona federació i el desenllaç de la Lliga Elite, però també et parlarem de bàsquet, hoquei patins i motor amb el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça viatja a Gran Canària per disputar demà la primera de les dues grans finals que té els propers dies.
1: Les blaugranes jugaran demà a Les Palmes la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El Barça busca el seu 12è títol de Copa, que seria el tercer consecutiu, abans de preparar la final de la Champions, que jugarà dissabte de la setmana que ve a Oslo i contra el Lió de Jonathan Giraldez. No han entrat a la convocatòria Lai Alexandri, lesionada de llarga durada, ni tampoc Carolina Graham Hansen, que és dubte per a la final de Champions. La de demà a les 9 del vespre, hora catalana.
0: En categoria masculina, el Girona només empata, però continua depenent d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió.
1: Bon partit ahir del conjunt gironí, que només li va faltar efectivitat de cara a porteria per superar una Reial Societat que ja no s'hi jugava res. De fet, l'equip basc es va avançar encara a la primera meitat, a la sortida d'un córner, i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani qui va jugar infiltrat de nou tota la segona part per fer l'empat a un, que ja seria definitiu.
0: El Girona, que es queda amb 40 punts, un de marge sobre el descens.
1: A banda de l'Oviedo, ja descendit, ara mateix baixaria Mallorca i Llevant, que sumen tots dos 39 punts, els mateixos que l'Elx, que marca la permanència. Amb 40 punts hi ha Girona i l'Alavés, i amb 42 Osasuna i Espanyol, que s'enfronten diumenge entre ells. Encara no estan salvats, tampoc, València i Sevilla, que tenen 43 punts.
0: D'aquests 9, 2 acabaran baixant a segona divisió. En bàsquet, victòria important de la penya ahir per pràcticament assegurar-se el play-off a l'ACB.
1: Els verd i negres van superar per un clar 101-79 al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens, i continuen sisens, però amb dos partits pendents, a més de les dues jornades que falten.
0: Demà mateix ja comença la jornada 32, l'antepenúltima, amb un Breogán-Girona a les 6 de la tarda.
1: També demà juga el Baxi Manresa, que, com el Girona, ja té la permanència assegurada, i en aquest cas rebrà el Saragossa, l'equip que marca la permanència, empatat, això sí, amb l'Andorra. Diumenge jugaran la resta de catalans. El Barça tancarà la jornada al vespre a Tenerife, la penya visita la pista del líder, el Real Madrid i el Lleida, que rep el Gran Canària en un duel que pot ser definitiu per la permanència del conjunt lleidatà.
0: En categoria femenina, el director de l'esportiu de l'Uni, Pere Puig, ha fet balanç aquest matí de la temporada.
1: Pere Puig considera que el projecte té marge de creixement i que en el primer any després de la fusió amb el Bàsquet Girona s'ha creat una estructura i una manera de fer que els permetrà anar cap amunt. Malgrat lamentar-se de quedar-se fora de la final pel títol de Lliga, Puig assegura que la temporada és molt bona. També ha explicat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez està bastant avançada i que hi haurà molts canvis de jugadores de cara al curs vinent.
0: En hoquei patins ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina.
1: I és una redició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana, després de desfer-se ahir del Cerdanyola i Manlleu per idèntic resultat, 2-1. Avui els resultats, els altres dos partits de quarts d'aquesta Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, són a 6:15 Benvibre, Vigues i Riells, i a 8:00 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau.
0: En categoria masculina, demà arrenquen els play-offs pel títol de l'Hockey Lliga.
1: Amb les eliminatòries de quarts de final, el millor de 3 partits, a 4:45 de la tarda a Barcelona, a 6:00 el Liceu Lleida, i a 8:15 el Calafell Reus. Diumenge jugarà l'Igualada Voltregà. Els segons partits es jugaran dissabte de la setmana que ve, 23 de maig, i en cas que en calgués un tercer per desempatar, es jugaria el dimarts 26.
0: I un últim punt amb motor, perquè ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez, que ja va guanyar l'any passat a casa, ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Recordem que la gran absència en aquest gran premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que torna a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è, i Àlex Rins, 21è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Carme, tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Efectivament, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja demà a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació anirà destinada de nou al finançament per la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. Ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de la Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off descens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal, que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el Dema Grup Club Bàsquet Mollet, començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les finals de Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals, i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. També a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les finals del Campionat de Catalunya preferent. A 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda la masculina. I finalment futbol amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà. Totes dues a l'Enjoc TV.

0: Divendres 15 de maig, 8 minuts passen de 2:45, comencem parlant de futbol i de la primera de les dues finals que disputarà aquest mes el Barça en dues setmanes, en aquest cas la de la Copa de la Reina. Les blaugranes viatgen avui cap a Gran Canària, on demà a partir de les 9 s'enfronten a l'Atlètic de Madrid en aquesta final. L'equip de Pere Romeu és un cop més el gran favorit per endur-se el títol, la que seria la seva 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera consecutiva, després que recordem el 2023 per l'alineació indeguda que des d'eliminat el Barça a vuitens de final. Aquella edició la va guanyar precisament l'Atlètic de Madrid, que ha estat a 7 de finals de les últimes 11 edicions. Escoltem la davantera blaugrana Salma Parayuelo.
1: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras. Y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
0: Demà a les 9 de la nit hora catalana, aquesta final Copa de la Reina entre Barça i Atlètic de Madrid. La setmana vinent, dissabte 23 a Oslo, el Barça competirà en la gran final pel gran títol d'Europa, de la Champions, a les 6 de la tarda, dissabte 23, com dèiem, contra el Lió. En categoria masculina continua l'espectacular lluita per la permanència a la primera divisió. El Girona encara depèn d'ell mateix, tot i ahir no passada l'empat a 1 a casa contra la Reial Societat. El conjunt junior va fer un bon partit, va dominar i va tenir ocasions suficients per guanyar, però no hi va haver manera. De fet, els bascos es van avançar amb un gol a la sortida d'un corna, obra de John Martín, i va tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va tornar a jugar infiltrat, en aquest cas tota la segona meitat, que va per fer el gol de l'empat, rematant una centrada d'Arnau. Per a l'entrada del Girona Mitchell, la sensació després del partit era positiva per seguir depenent d'ells mateixos.
2: És bona sensació perquè depenem de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
0: Un Mitchell que va lluar els seus jugadors en general i, evidentment, en concret, la figura del capità Cristian Estuani.
2: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. I estic orgullós del que han fet i continuarem lluitant per aconseguir l'objectiu més important del Girona. I Estuani ja ha dit, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està per el diumenge.
0: El Girona que suma 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i un més que ells, Mallorca i Llevant. Per damunt hi trobem València i Sevilla amb 43 i Osasuna i Espanyol amb 42. De fet, d'aquests dos, Osasuna i Espanyol s'enfronten entre ells en l'última, a la propera jornada, diumenge, al Sadar. El Girona que s'enfronta a l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, un conjunt matalasser que ja no s'hi juga res, i el Barça, tampoc sense res en joc, rebrà diumenge al Spotify Camp Nou a 9:15 al Betis. Més futbol, demà tenim un duel català vital a la primera federació masculina amb el Nàstic jugant-se la permanència i l'Europa al play-off, descens. Tots dos equips necessiten els punts, tot i que, evidentment, qui té més urgències és l'equip tarragoní, que no s'esperava trobar-se en aquesta situació a la penúltima jornada. En zona de descens hi ha dos punts de la salvació. Tampoc no s'hauria d'esperar la situació de l'Europa a aquestes altures, tot i que és cap a l'altra banda, és en el sentit positiu. En parlava el tècnic escapulat, Adai Benítez.
3: A mi em genera una il·lusió tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Evidentment, jo al Nàstic me'n recordo tota la meva vida de quan era un nen, la meva il·lusió era poder jugar amb un equip com el Nàstic. L'he vist a primera divisió quan jo començava a ser semiprofessional. És a dir, no vull aquesta situació, però nosaltres hem de seguir el nostre camí i vindrem a intentar, evidentment, guanyar el partit. No hi ha un altre, és que no hi ha un altre camí. Partint de respecte al rival, no hi ha un altre camí des del meu punt de vista.
0: Demà a les 9, aquest Nàstic a Europa en una jornada que juga en horari unificat. El penúltima, el Sabadell segon a un punt de l'Eldense, rep a la nova Creu Alta l'Antequera, encara un objectiu de l'ascens directe a segona ben possible. I també demà el Reus Redis buscarà una plaça a la final del playoff per pujar aquesta primera federació. Els reusencs, enmig de recursos per la sanció imposada que obligarà al principi

0: 100% del club. El primer partit va ser molt igualat, amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Rielo, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
1: Gràcies, David. I parlant de play-offs, de diumenge arrenca la promoció per pujar a la segona federació masculina, en aquest cas amb les semifinals de la fase catalana. Al migdia tindrem un interessantíssim l'Hospitalet Badalona, dos equips fets per pujar. De fet, mitjans de l'Hospitalet, Maria San Blas.
2: Arriba el moment decisiu de la temporada per un centre d'esports l'Hospitalet que aquest pròxim diumenge a 1:15 del migdia rebran el Badalona, un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
3: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
2: El tècnic podrà comptar amb tots els futbolistes per aquest enfrontament, fet positiu en un moment en què l'equip ha d'estar al 100%. Uri González és jugador del Centre d'Esports Hospitalet.
4: L'equip va fer un clic fa una setmana, estem molt més sòlids, ens costa que ens facin gol, això és molt important en els play-offs. I jo crec que està en creixement. Esperem que aquests 6 partits que queden seguim en aquest procés de creixement i podem aconseguir el play-off.
2: Diumenge, a 1:15 del migdia, l'OSPI haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Maria. I també es podrà seguir a l'Enjoc TV a la tarda el partit entre la Vilanova i el Cornellà. Tots dos partits, com dèiem, en directe a l'Enjoc TV. La prèvia és d'aquest Vilanova-Cornellà des de Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
5: El Club de Futbol Vilanova arrenca la postemporada, el somni de la fase d'ascens a segona federació, rebent el diumenge a les 6 de la tarda la Unió Esportiva Cornellà. Dos equips semblants tàcticament que busquen créixer des de la possessió de la pilota, sent protagonistes. Ignasi Sanabra i Genís Sanpietro, que de fet té passat al Cornellà perquè va ser el tècnic que va arrencar la passada temporada al conjunt verd a segona federació, amb matisos però busquen plans de partits semblants. Segurament on més difereixen tots dos equips és en la manera en què han arribat a aquesta fase d'ascens. El Cornellà ha vent-ho lligat abans, podent rotar i amb certa tranquil·litat. I el Vilanova, en canvi, amb tota l'efervescència anímica d'haver-se classificat en l'últim minut, fora de casa, remuntant de manera èpica i quan ja semblava impossible. Els precedents més recents, per cert, estan del costat del conjunt garrafenc, que va empatar a Cornellà i va guanyar l'Alumnes Obrers. Ho valora tot plegat algú que coneix perfectament tots dos equips, actual membre del cos tècnic vilanoví, però exentrenador y exjugador también del Cornellà, Javi Jarabo.
6: Sabemos que los partidos de playoff pues son diferentes, lógicamente, a los que hemos disputado en Liga, por lo tanto no sabemos si esa comparativa de lo que pasó en Liga puede ser muy, muy real o no. Es verdad que tuvimos buenos resultados, pero como decimos, los partidos de playoff son otra historia, ¿no? Por un lado tenemos al Cornellà, que ha hecho una grandísima temporada, ¿no? Lo que le ha permitido pues estar o llevar semanas y jornadas ya pensando en el playoff, ¿no? Lo que parece una cierta ventaja. Pero por otro lado estamos nosotros, que si de alguna manera hay que llegar a un playoff, pues es en esta situación, ¿no? Después del subidón que tuvimos el domingo, y eso te hace pues no tener miedo a nada, lógicamente, y encararlo con las máximas garanties.
5: El partit diumenge a les 6 de la tarda per la xarxa i per les televisions locals.
1: Gràcies, Xavi. Encara en futbol, també demà es disputa l'última jornada en horari unificat de la Lliga Elite, encara en pràcticament tot per decidir-se. La part alta, Martinenc i Sant Joan Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directament a tercera, tot, però també té opcions la Pobla de Mafumet, que rebrà a la Ciutat Cooperativa, que juga a la permanència, i també tindrem un duel ballesà amb tots equips amb opcions de play-off entre Rubí i Sabadell Verds. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero.
7: El filial arlequinat anirà al camp d'un Rubí que també lluita per entrar al play-off. Pel que fa al Sabadell B, necessita la victòria i, entre altres combinacions, esperar que el Castelldefels perdi contra el Júpiter. Marc Abastany, el tècnic arlequinat, demana intensitat als seus homes.
8: A nivell de psicologia això pot passar, que quan has aconseguit aquest objectiu pel qual has patit tant, després doncs et destenses. La meva feina, la feina de tot, serà mentalitzar el jugador que ara és el moment d'apretar fort, molt fort, perquè tenim l'objectiu de màxims a tocar i estem

0: obligats a competir defensant un escut, defensant i donant valor a tota la temporada que hem fet i que hem patit i que hem rigut i que hem plorat. I tenim a 90 minuts el fet de poder dir, nosaltres guanyarem, a veure què passa en els altres camps, a veure com acaba la classificació i bueno, trucar a la porta del playoff, per què no?
1: Hi ha altres combinacions que deixarien el Sabadell B si C, sempre i quan guanyi a Can Rosés. Per exemple, que el Castelldefels empati i el Valls guanyi per forçar un triple empat. N'hi ha més, però en són molt remotes. El xiulet inicial, demà quan passin 5 minuts de les 4.
2: Gràcies, Bruno. A la part baixa, l'Enjoc Teu oferirà en directe el duel per la permanència entre Horta i Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
3: El Futbol Club Vilafranca disputa una decisiva última jornada de Lliga, aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda contra l'Horta. Els penedesencs visiten el Feliu i Codina obligats a guanyar per mantenir opcions de permanència. No serà prou amb el triomf contra l'equip barceloní, ja que també caldrà esperar una victòria del Júpiter al camp del Castelldefels i que el Manlleu perdi a casa contra el Valls. El Vilafranca encara el partit amb tots els seus homes disponibles, concentrats i conscienciats de la transcendència que comporta. Evidentment, la carambola és complicada, però és possible, i el vestidor fa seva la famosa dita: mentre hi ha vida, hi ha esperança. Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
4: Nosaltres hem d'intentar guanyar, perquè després mai no saps ni què pot passar, de coses rares o no coses rares. Quan més amunt quedis, millor. Anirem a Horta, intentarem guanyar. Sempre ho dic, nosaltres sempre sortim a guanyar. La veritat és que hem guanyat molt poc, però la intenció serà anar allà a guanyar.
3: L'Horta Futbol Club Vilafranca arrencarà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, a la mateixa hora que la resta de partits d'aquesta jornada, que es disputa de forma unificada. Una última jornada decisiva en què esbrinarem si el Vilafranca es manté a la Lliga Elite de cara a la temporada vinent.
2: Gràcies, Eric. L'equip que marca la permanència, com sentia més, el Manlleu, que demà rep un Valls que encara té opcions de playoff. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
5: L'AFC Manlleu afrontarà aquest pròxim dissabte un partit transcendental pels seus interessos. Els de la capital del Ter afrontaran el maig de la darrera jornada de Lliga Elite, on els de Luis Gallego rebran el camp d'esports a la Unió Esportiva Valls. Els ballencs venen de guanyar a la Unió Atlètica Horta i d'empatar contra el Sant Feliuenc i aniran al municipal amb la idea de sumar 3 punts que els facin entrar en la zona de promoció d'ascens a Tercera Federació. Per altra banda, el Manlleu ve de perdre contra el Ciudad Cooperativa per 4-1 i d'empatar contra la Pobla de Mafumet. Els manlleuencs estan un punt per sobre de les places de descens i només els hi val la victòria per no dependre del que passi en els partits entre l'Horta i el Vilafranca i el Castelldefels i el Júpiter. Per salvar la categoria, el jugador de l'AS Manlleu, Martí Soler, admet que el partit no serà fàcil i considera que l'equip ha de fer els deures davant de la seva afició.
6: No serà fàcil, s'haurà de saber portar molt bé les emocions, però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal, amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
5: El partit es disputarà aquest dissabte a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda en un maig que no serà apte per a cardíacs.
2: Gràcies, Arnau. En bàsquet, bona victòria de la penya ahir, 101-79 contra l'equip que marca el descens, el Morabanc Andorra a la Lliga CB. Els verdinegres fan un pas endavant important de cara a ser el top 6 i encara de la millor manera possible el playoff pel títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
7: El Joventut va superar el Morabanc Andorra per 101-79 i fa un pas més cap al playoff. Els verdinegres van tenir prou amb una primera meitat molt solvent, on van agafar 20 punts de diferència per superar un rival que ara mateix està en zona de descens. Ricky Rubio, amb 28 de valoració, es va quedar només 2 punts del seu rècord anotador perquè va acabar amb 23, quan el seu sostre amb la samarreta de la penya eren 25 contra el Girona, l'any 2007. La segona part va ser molt més tranquil·la perquè el Morabanc Andorra no va intimidar. Al final, el jove Adrián Torres va jugar 2 minuts i va anotar el punt número 100. Al final del partit, el tècnic Dani Miret va mostrar la seva preocupació per la lesió del capità Ante Tomic, qui, segons el tècnic, podria no estar a punt ni quan comenci la temporada vinent.
8: Hem d'entendre ja que el d'Alante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita amb la qual cosa, quan el tornem a sumar, perfecte, anem setmana a setmana, anem mes a mes, i ara pensant els que tenim, que és el que hem de fer, i molt positius.
7: El president de la penya, Juan Morales, no va assistir al partit perquè va anar a la graduació de la seva filla als Estats Units. i va exercir de president accidental Jordi Mac, el vicepresident. També hi va haver com a convidat l'expenya Goran Sutton. El pròxim partit de la penya serà diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Real Madrid.
2: Gràcies, Aleix. I abans d'acabar en hoquei patins, ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina, que és una reedició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana, després de desfer-se ahir de Cerdanyola i Manlleu, respectivament, per idèntic resultat, 2-1. 1 a Ulli de Ràdio, Sergi Guiu.
9: Amb el mateix resultat i suant més sang de l'esperada, Vilassana i Fraga van superar la primera eliminatòria de la Copa de la Reina amb probablement el desgast físic i emocional que va suposar la participació a la Champions del passat cap de setmana. El conjunt fragatí, que estrenava l'edició d'enguany de la competició del CAU, va superar 2-1 al Cerdanyola amb els gols de Font de Glòria, però Vilallauna i de Soto per situar el definitiu resultat. Just després d'aquests quarts de final, el Vilassana va repetir el resultat de les de Fraga i va guanyar 2-1 al Manlleu, qui es va posar per davant en el marcador. Les del Padujell van empatar abans del descans amb l'encert d'Aina Florenza per ja la segona meitat, avançar-se amb el gol de Luchi Agudo. Es repeteix semifinal d'ara fa 7 dies a la Champions. Ara, a la Copa de la Reina, Fraga i Vilassana es veuran les cares demà a 4:15 de la tarda. Sense moure'ns de Gijón i de l'accent lleidatà, el Vilassana segueix viu a la minicopa, mentre que l'Hockey Club Alpicat s'acomiada. Les del Pla d'Urgell han superat aquest matí 6-1 al Manlleu. Les alpicadines han perdut 4-11 contra el Cerdanyola. Les semifinals Vilassana-Cerdanyola es jugaran demà a 2:15 del matí. La final, diumenge, a la mateixa hora.
2: Gràcies, Sergi. Avui els altres dos partits a quarts en aquesta Copa de la Reina, que es disputa, com dèiem, a Gijón. A 5:15 Benvibre, Vigas i Riells, i a 8:00 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau. I abans d'acabar, ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, el circuit de Montmeló. Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez ha fet el millor temps, amb una gran primera última volta, volíem dir, per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Recordem que la gran absència en aquest Gran Premi és el vigent campió del món, Marc Márquez, que va passar per quiròfan a principi d'aquesta setmana. Més enllà de l'Àlex, pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que va tornar a competir després de perdre els últims grans premis per lesió, ha estat 19è, i Àlex Rins, 21è. Ara mateix tenim en marxa els primers entrenaments cronometrats. A 3:00 començaran els de MotoGP, demà al matí la qualificació i a 3:00 l'esprint. La cursa llarga serà diumenge a 11:00 a Moto3, a 1:15 a Moto2 i a 2:00 la categoria reina, MotoGP.
10: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona,
3: que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Michel visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
0: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Iván López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segur ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que vam veure començat a les 7 de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha un cert tall. Ara la manifestació convocada a 2:15 de la matinada que han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent és...
9: La nostra responsabilitat ha paliat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràtios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràtio, parlen d'apujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat sense cap incident i ara mateix ja arribem cap a la seva partida.
0: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
0: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven en les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
6: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
5: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
4: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
7: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
8: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
9: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
8: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
4: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
10: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
4: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
2: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
0: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
4: I encara una punta política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
7: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
4: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia en el qual hi participaran tour operadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors d'enoturisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica organizador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
4: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
4: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
4: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, ¿eh? Yo ya, vamos, al míster y a ellos están haciendo, entren en play-off o no entren en play-off, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo que irán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes nosotros aquí nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
4: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari.
22: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: un arbre.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
1: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
4: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
1: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
4: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
4: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
1: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
6: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten la l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
1: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'està estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i, en algun cas, per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà, sobretot, al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
8: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
8: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
1: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
1: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
0: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat els serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
1: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
4: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
1: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions condicions de docents.
4: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
1: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
4: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.
1: Vint minuts i seran les 3. El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
11: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la Llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
12: Per allà al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament arús, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa és sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
3: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
11: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
13: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers quan se reivindicaven les places.
2: Notícies en xarxa.
1: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
1: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de

0: perquè normalment són els de... Ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
1: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
2: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
3: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: Un minut passa de 3:15 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
6: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
5: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. En la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
8: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
7: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
9: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
7: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
2: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
10: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest

0: juny.
1: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
2: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
3: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
2: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
1: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kuang Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
5: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
4: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
1: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Zaituno.
6: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la vetllada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
7: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
6: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
8: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
9: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
8: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda. Destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
0: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
8: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació, Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El Centre d'Esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, juga a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
10: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
11: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
10: Diumenge, a 2:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
8: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova, Cornellà, també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
12: La xarxa de comunicació local.

0: de 10. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates concretes, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa, i la reunió de la Comissió Bilateral Estat Generalitat per encarrilar aquest acord de pressupostos serà dimecres vinent a Madrid. Ho publica l'ACN. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple aquest projecte que hem conegut aquests dies, la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra. Precisament, l'aprovació d'uns pressupostos podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord dels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
2: Tot plegat avui en aquesta cinquena jornada de mobilitzacions a la setmana de mestres i professors, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. I encara més reivindicacions. Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions ja reclama el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per als treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya. I darrer punt, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir la primera divisió. Ahir, Estuani va salvar els gironins que van empatar amb la Reial Societat.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català. S'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
3: Avui, finalment, doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
2: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que s'han reclamant, però es mostra escèptica. Ho ha dit en declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
2: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15%, segons el Departament d'Educació, i del 50%, segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us deia, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
1: Notícies en xarxa.
5: Buscan los bolsillos sin encontrar nada. Vacíos los del pantalón, también los del abrigo. Ni siquiera un pañuelo de papel húmedo, arrugado. En la cartera apenas guarda un euro, otra moneda de 20 céntimos. Alicia no necesitará el dinero hasta el cambio de turno, pero le incomoda esa sensación de no tener apenas. Trabaja en una estación de tren, en una de las tiendas de chucherías y bocatas, la que está cerca de los aseos. Así suele presentarse. En Atocha pagaría comisión en todos los cajeros, así que se baja en la parada de metro anterior para sacar en una oficina de su banco 20 euros que le brinden algo de tranquilidad. Con un único billete en el bolsillo, Alicia se fija en la glorieta casi vacía, en los pocos coches y los pocos peatones. Quedan minutos para que se aclare el cielo. Así nos presenta Elena Medel a Alicia, una de las dos protagonistas de Las Maravillas, ópera prima que publicó en 2020 y que la convirtió en la primera mujer galardonada con el premio Francisco Umbral a Libro del Año. En ella, Medel nos cuenta las historias de Alicia y María, dos historias que pueden parecer totalmente ajenas la una de la otra, en época y en esencia, y que, sin embargo, están unidas por el cordón umbilical de las consecuencias de nuestros actos y del contexto histórico que nos toca vivir. Las Maravillas comienza y acaba el 8 de marzo de 2018, una jornada histórica en la que miles de personas salieron a la calle para reivindicar la igualdad de género y el fin de la violencia contra las mujeres. Entre inicio y final, Medel nos traslada dando saltos temporales para hablarnos de dos generaciones marcadas por la precariedad económica y por la desigualdad que aún vivimos entre hombres y mujeres.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
3: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos la base no som l'enemic, nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
2: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleari, i es va convertir, aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
4: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
2: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona s'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la Nit dels Museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana en la qual doncs, tindrem algunes interessants novetats per compartir i sobretot escoltar junts al llarg de pràcticament que 55 minuts. Avui les obrim precisament amb el grup Book U, que és un projecte d'indie rock en barceloní nascut al Poble Nou i amb la seva, podríem dir, tarja de presentació en el món de la música amb la cançó Llampec Fugaç. Els Book U ens acompanyen per iniciar aquest recorregut per aquestes estrenes d'aquesta setmana.

Es diuen Buc U. Ells són del Poblenou, des de Barcelona ens arriben. I aquesta, la seva tarja de presentació, el Llampec Fugaç, que ens ha acompanyat per obrir avui aquest Estrenes. Seguim ara mateix amb Madonna, amb el seu avançament del que serà el seu nou disc, Confessions on a Dance Floor Part 2, que surt el 3 de juliol. Marcant així la tornada a la música dance. Noves cançons després de 7 anys de sequera musical per part de la cantant. I amb aquesta cançó que escoltarem, que es diu Bring Your Love i que ha donat a conèixer aquesta setmana, i col·labora ni més ni menys que la cantant Sabrina Carpenter. Per tant, anem a escoltar el més nou de Madonna després de 7 anys d'absència.

0: talk about.
1: Ara unir les seves veus per una cançó com aquesta, Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter, una cançó que formarà part del nou disc després de 7 anys d'absència musical de la Madonna, el Confessions on a Dance Floor Part 2, i que sortirà el proper 3 de juliol. Tornem a Catalunya, tot i que ella és nascuda a Ordino, a Andorra, és compositora i cantant, viu a Vilafant, a l'Alt Empordà, i aquesta és la cançó de Júlia Sart, que es diu Per a mi.

Una història molt intensa per a mi és la nova de Júlia Sart, aquesta cantant i compositora nascuda a Ordino, a Andorra, i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica de nou per escoltar el grup nord-americà creat fa 13 anys anomenats Bleachers. La cançó que escoltarem d'ells, la nova, que han donat a conèixer aquesta setmana, és I'm Not Joking.

I'm not joking. Aquesta és la nova cançó dels Bleachers, aquesta banda, aquest grup nord-americà creat fa 13 anys i que ens ha acompanyat també avui amb la seva nova cançó en aquestes estrenes. Tenim, evidentment, el programa registres musicals diferents amb estils musicals que anem escoltant cada setmana i ara anem a la música urbana del cantant, rapper, compositor i músic Garrutxi en Lleres amb el seu nou tema musical que es diu Flamenc.

Flamenc, aquesta és la nova cançó de Lleres. Així ens ha acompanyat aquest rapper, cantant, compositor i músic en garrotxí, també en aquest estrenes. Seguim, es diu Jack and Gray, és un cantant i compositor australià i l'escoltarem amb el seu nou tema, Look at You.

La nova cançó del cantant i compositor australià Jack Gray, la seva nova història es diu Look at You, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. També ho és el nou de Joan Dausà, una altra cançó que descobrim i que surt com a nou senzill del Baix Llobregat. Es diu Immortals, el nou disc, i la cançó Per una cançó.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Per una cançó, aquesta és la nova història de Joan Dausà, el nou tema musical, una cançó extreta del seu nou disc Immortals. De Joan Dausà anem a John Newman. Ell és un cantant i compositor britànic i ara mateix ens porta la seva nova peça musical, el Merry Go.

Aquest és el pop d'autor, intimista i alternatiu, l'empordanès Jaume de Quintana Medina, de nom artístic i honest, i aquesta és la seva cançó, Depèn de tu. Doncs anem seguint, compartint històries al teu costat, siguis en siguis, i ara mateix amb la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana Lizzo. La seva nova cançó es diu Bitch.

És la nova història de Lizzo, la cantant, compositora, rapper, actriu i presentadora nord-americana. Una versió d'una cançó de Meredith Brooks del 1997, el Beach, adaptada, evidentment, a la seva manera. Lizzo, una altra novetat interessant de la setmana. Aterrem de nou a Catalunya i anem cap al Vallès Oriental per escoltar Jordi Ninus. La seva nova cançó es diu Les coses bones.

Les coses bones, així amb aquest caire tropical, arriba Jordi Ninos des del Vallès Oriental. Aquesta és la seva nova cançó que hem escoltat avui en aquest estrenes. Seguim endavant, ella es diu Ail P, el seu nom real, Laura Pergolizzi, cantant i compositora nord-americana, i té nova cançó que es diu Shelley.

Aquesta és, doncs, la nova cançó d'Ail P, la cantant i compositora nord-americana, es diu Shelly, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i tornem a la Garrotxa. Des d'Olot arriben les noves cançons de Mike D'Amico. Després d'una llarga trajectòria interpretant repertori dels anys 80, 90 i 2000 amb diferents formacions, ara inicia una nova etapa artística amb peces com aquesta, Em tens.

Des de la Garrotxa, des d'Olot, arriba Mike D'Amico, la seva cançó Em Tens, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Maroon 5. La banda ens presenta el seu nou tema anomenat Herring.

És el ritme i és la nova cançó, precisament, de Maroon 5. Es diu Heroin i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu David Mauricio, és gironí, músic, cantant i compositor. I ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Deixar-ho escrit.

El músic, cantant i compositor gironí David Mauricio ens ha acompanyat amb la seva nova cançó Deixar-ho escrit. Anem acabant, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana amb la cantant i actriu australiana Natalie Imbruglia. La seva nova cançó que es diu Upside Down i que formarà part del nou disc després de 5 anys d'absència musical que es dirà Algorithms i que sortirà el 4 de setembre. Amb Upside Down de Natalie Imbruglia acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Son las 7. Son las 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
3: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de presidència.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell, i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que està reclamant, però es mostra escèptica.
5: Tant de bo, seria una fantasia que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli, doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
2: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
3: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat, entre les reivindicacions i a reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
2: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
3: Ho adverteix el politòleg analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
6: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Kwong Chikit presenta dues de les seves obres.
7: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
2: I en esports, Toni Castro, el Vigas s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei i es juga a Gijón.
8: L'equip ballesà acaba de perdre 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, i a la Primera Federació, penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos amb alguns trons es donen al Maresme, la Selva, Osona, el Mollanès, el Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i, independentment, núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols es queixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, per una banda, aturades més o menys habituals un divendres a la tarda. Per tant, en general, és cert que hi ha força volum de trànsit a les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca, per exemple, l'AP7. És cert, hi ha uns 6 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit nord, en sentit Girona. Sobre l'autopista AP7, que en direcció sud també va carregada durant 3-4 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, sentit sud, sentit Tarragona. A l'extrem nord, la C58, C33, ara amb molt trànsit d'entrada a Barcelona, més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sobretot l'autopista C58 més carregada a aquesta hora de la tarda. A més, tenim una manifestació que talla l'eix del Llobregat, molta atenció, la C16, el tram de Riu de Cerdanya, C16 tallada en aquest punt de Riu de Cerdanya en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: diversos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
3: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest acord entre Esquerra i el PSC, possible acord, és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
5: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de presidència Albert Dalmau admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofiten en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin o no a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'Ustec desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment, que ja cobraran aquest mes, suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí, com sentíem ara en el servei de trànsit. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Som aquí, que, com comentaves, en aquest punt d'accés a la boca nord del túnel del Cadí, on prop d'un centenar de docents, tant de l'Urgell com de Cerdanya, estan concentrats aquí des de poc passats 6:45 de la tarda en aquesta mobilització que s'està produint en aquest punt, bloquejant això el trànsit en aquest punt, un tall que s'està produint ara mateix sense incidents. Està previst que s'allargui fins les 9 del vespre, deixant pas als vehicles de manera intermitent. També és això el que han acordat els convocants i que està tenint un caire lúdic ara mateix, també amb càntics, amb diferents pancartes, amb aquest lema, sense condicions dignes no acabarem el curs. Això ho expressen aquests 200 docents que agrupen aquestes dues comarques, que aquest matí també s'han concentrat a la Seu d'Urgell i que ara han vingut cap aquí amb aquesta acció de protesta, que potser és la més intensa que s'ha produït també per part del professorat això els últims mesos. Sí que hi havia hagut concentracions, manifestacions a diferents poblacions, però un tall de carretera com aquest i en un punt també important de mobilitat no hi havia sigut fins ara. Els docents que segueixen aquí ara mateix en al costat d'aquesta àrea de servei una mica més endavant del peatge del túnel del Cadí i que esperen seguir aquí durant aquesta propera estona amb aquesta jornada de vaga aquí a l'Alt Pirineu i Aran, que es calcula que ha tingut un seguiment, els sindicats l'han quantificat amb un 50%, el departament amb un 18%, i que el que busca al final és posar pressió en aquesta reunió que tindrà el departament amb els sindicats convocants d'aquestes protestes, la següent reunió aquest dimarts vinent.
3: Moltíssimes gràcies, Jofre. La Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
4: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
3: Esther Minguell.
1: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
9: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
1: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
4: Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
10: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
4: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
3: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Vives.
11: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
12: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho han dit, a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
11: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
13: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
3: I en política local, a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
4: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
14: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
15: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
14: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major en motiu del gran depart del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé.
16: El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo, una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
16: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: I encara la ciutat comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
4: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
3: Jordi Casino.
18: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
19: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
18: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: En cultura. cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
20: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al Saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Quang Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
21: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
20: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus d'arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns.
4: De moment, aquest dissabte torna la nit dels museus, de 7 de la tarda a 1 de la matinada. A l'àrea metropolitana, l'edició d'enguany reunirà 94 espais que obriran les seves portes gratuïtament amb una programació que combina concerts, espectacles, tallers i visites guiades. La celebració connecta directament amb el Dia Internacional dels Museus, que es commemora el proper dilluns 18 de maig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins que s'està disputant a Gijón. L'equip ballesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per a les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8 del vespre. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, el Barça juga demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
3: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: Sabadell, Europa i Nàstic disputen demà la penúltima

0: l'última jornada de la primera federació amb horari unificat a les 9 del vespre. El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat, només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético Madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el Centre d'Esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
2: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centramos a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
1: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
0: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'equip grana, Pablo Alfaro.
3: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
0: I a la promoció d'ascens a la primera federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. I per acabar, un apunt de waterpolo perquè demà Mataró, Sant Andreu i Sabadell es juguen l'accés de la final a 4 de la Champions femenina.
4: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital, Jordi Fortià.
2: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Quarta jornada de vaga territorial avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostal en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
0: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny.
2: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
0: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
2: Ho adverteix el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
2: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Nou Chiquit presenta dues de les seves obres.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
0: I en esports, Toni Castro, el Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que juga a Gijón.
7: L'equip ballesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació, penúltima jornada apassionant, amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. We'll be right back.

0: obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos, amb alguns trons, es donen al Maresme, la Selva, Osona,

0: Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Doncs el més important és aquest tall de la C-16 de l'est del Llobregat, ja sortint del túnel a Riu de Cerdanya. Una manifestació talla la via en tots dos sentits de la marxa. Això ja està creant força problemes, no només a la mateixa boca nord del túnel o al tram de Riu de Cerdanya, sinó que més avall de la mateixa C-16 ja es fan una primera selecció, un primer tall. Això està provocant aturades importants entre Guardiola de Berguedà i Bagà, en sentit nord. Per tant, problemes en aquests moments a l'est del Llobregat, com et deies, a causa d'una manifestació a la C-16 a l'altura de Riu de Cerdanya, que talla la via en totes dues direccions. Hem de dir que la resta de la xarxa viària sembla que hi vol millorar el trànsit, però volem repassar l'autopista AP-7, encara amb aturades cada cop més puntuals, però hi són intermitents entre Santa Perpètua i Montmeló, sentit nord, sentit Girona, però també en direcció sud hi ha aturades en aquesta autopista AP-7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58-C33, a l'inici, quan aquestes dues vies se separen, hi ha un vehicle avariat que talla carril. Això està provocant aturades sortint de Barcelona ja des del nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai, gràcies a l'impuls del tren orbital.
3: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que els treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
0: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest possible acord entre Esquerra i el PSC és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
4: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
5: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
4: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofiten en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes amb la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
6: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16 a l'altura del túnel del Cadí. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs sí, aquí en aquest punt segueix aquest tall que ha començat a 6:45, per tant ara una mica més d'una hora que s'ha tallat aquesta via. Ja hi ha un bon volum de cotxes acumulat a banda i banda i aquest poc més d'un centenar de docents i també famílies que els acompanyen que estan aquí també amb un caire lúdic. Ara mateix els trobem aquí ballant, també tocant la gralla. Han vingut des de l'Alt Urgell i des de Cerdanya, fent marxa lenta des de la Seu d'Urgell en aquest cas, i han arribat fins aquí a poc més de 6:45 de la tarda, on han iniciat aquest tall en aquest punt, que en un dia com avui

0: transitat, de gent que entra i surt de la comarca, també que hi ve a passar el cap de setmana, i que els professors poden fer visible també la seva protesta. Ara fa uns moments han valorat si deixaven passar algun vehicle de manera intermitent. La decisió que han pres ha sigut que mantenien el tall permanent. Per tant, de moment no ha pogut passar cap cotxe per aquí des de l'hora que han iniciat el tall. I de moment tenen previst continuar-lo amb previsió que pugui arribar a durar fins a les 9 de la nit.
1: Moltíssimes gràcies des del túnel del Cadí, des de la C-16. A tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
2: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
1: Esther Minguell.
3: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
4: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
3: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, també asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
2: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
6: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
2: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i, pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
1: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
2: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
1: I treballadors de Nestlé, de fàbriques de Reus i Girona, s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
7: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
8: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho han dit a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
7: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol, de Madrid, en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
2: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
9: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: I en política local a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
2: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
1: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona, Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
10: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona, Catalunya, té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
11: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
10: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
1: En territori, el Consell General d'Aran i la Generalitat de Catalunya han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que es xifra en 47 milions d'euros i que comptarà amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa des de l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per l'altre costat, que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que avancés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa, és justut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
14: Avui, finalment, doncs el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, a les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
1: En clau local, Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys. Aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
15: Una aposta decidida que busca obrir una nova etapa del servei, redreçar un dels problemes que més preocupa la ciutadania i, sobretot, fer net. La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
16: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos, més serveis, més maquinària i més persones.
15: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
1: I a la Ciutat Comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
2: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
1: Jordi Casino.
17: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
18: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
17: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemples de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
19: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Indigo.
20: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
19: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
21: Bona tarda, Lali. El Vigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Vigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassar i el Fraga. En futbol, ben pendents del partit del Barça femení que jugarà demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera Copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
22: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
21: Sabadell, Europa i Nàstic disputant demà la penúltima jornada apassionant de la primera federació masculina amb horari unificat. Serà a les 9 de la nit. El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la Nova Creu Alta, a casa. Escoltem el davanter argentí del Sabadell, Agustín Costea.
0: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor.
21: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins, els de la Vila de Gràcia, per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez.
3: En un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, em pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació.
21: I a la promoció d'ascens de Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense, a Galícia, el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final del play-off en públic al seu estadi. I diumenge es disputa l'anada de les semifinals del play-off d'ascens de la Segona Federació, que podrem veure en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, a 12:45 del migdia, l'Hospitalet Badalona, i diumenge a les 6 de la tarda al Vilanova Cornellà. I més futbol, en aquest cas de la Primera Divisió. Diumenge, penúltima jornada unificada a les 7 de la tarda. El Girona ara mateix en plaça de descens visita l'Atlètic de Madrid, un Girona que suma 40 punts i l'Espanyol 3 punts per sobre, se la juga a Pamplona.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: las 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies. El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Fort Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat avui a través de la xarxa X que les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya. Establert, recordem, arran del brot de pesta porcina africana que es va detectar a Cerdanyola a finals del mes de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. Ordeig ha insistit que des del departament continuen treballant per l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol amb una programació que contempla més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Durant 12 dies previs a aquesta cita ompliran places, carrers de música, de tallers, de cultura popular i d'arts escèniques. Un d'ells, un dels escenaris serà la plaça de la Catedral amb concerts com Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
2: I Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents. L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció. A més, sense deixar el tema, la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per tot l'alumnat de primària i secundària. És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. I acabem parlant de Mataró, que vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la Brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys, aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. La proposta, que es portarà a aprovació en el ple extraordinari de dilluns, no és només una qüestió, diuen, de gastar més diners, sinó d'intentar, comentaven des de l'equip de govern, fer-ho millor.

Hmm.

0: les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han aixecat cap a 8:45 de la nit aquest divendres al tall de la carretera CK16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí a Riu de Cerdanya, que mantenien des de 2 hores abans. La protesta formava part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. És el quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya. I s'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. A més, avui ha transcendit que dimecres vinent a Madrid tindrà lloc la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. I l'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós. Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població en general és baix. L'escoltem.
3: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
2: L'organització ha indicat que el passatger dels Estats Units, la prova del qual no era concloent, finalment ha resultat negatiu. A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut l'home del qual el centre penitenciari de Ponent alertava mitjans d'abril que presentava perill de reincidir després d'haver estat en llibertat arran del compliment d'una condemna per assassinat. La detenció ha tingut lloc aquesta tarda després que en un supermercat de la capital del Segrià s'hagi alertat d'un intent de robatori. L'individu duia una pistola que sembla que era simulada i que ha fugit sense haver perpetrat el cop. Quan han arribat els Mossos han vist les càmeres i han vist que es tractava d'ell, després la Guàrdia Urbana l'ha detingut. I el talent de Hong Kong s'ha donat a conèixer avui en el primer dia de Còmic Barcelona. Es tracta de la 44a edició que estarà fins diumenge dia 17 i que compta amb 200 expositors i combina la presència de figures destacades del còmic contemporani.

0: ça va pâter.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: sigui qualsevol ràdio, escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.